0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. La brúixola amb Lola Sorribas.
2: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
3: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
2: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumix.
4: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca i pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, la brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
5: Sergio madruga para correr. Marta va a natación al salir de trabajar. Y María sale en bici todos los findes. David, bueno, David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera, desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro. Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis, con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, a Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
7: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
6: sí?
7: Haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
6: Jo la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
7: Ja, no se compta les calories.
6: Exacte.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida.
8: Són les 6:30 de la mañana, a les 5.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
2: El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Don Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
0: La brújula amb Lola Sorribas.
3: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
4: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
0: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
3: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
4: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
5: La rutina tiene sus misterios. Sino que se lo digan al repartidor que notificó que no había nadie en casa mientras tú estabas esperando el paquete pegado al telefonillo. O como cuando lo que has perdido no aparece hasta que va tu madre a buscarlo. Si aún así no tienes suficiente con los misterios cotidianos, en el Colegio Invisible ponemos sobre la mesa los grandes enigmas de nuestro planeta.
6: Y de otros.
5: Todos los martes y jueves a la 1:30 de la madrugada, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó aportan luz a los fenómenos más misteriosos de la historia en el Colegio Invisible. Onda Cero, tu radio. Hay quien rinde más por la noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque. Y como Gemma Ruiz, que saca su mejor versión a horas intempestivas.
7: Si eres de los que trasnocha como yo, únete a No Son Horas. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial.
5: No Son Horas, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves, desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara.

0: no es que abandone el proyecto de refundar el espacio a la izquierda por la izquierda cuando llegue la izquierda, sino que en Sumar ya no quiere estar y no quiere saber nada de Sumar porque se siente víctima de una campaña de injurias internas. No han prosperado las denuncias internas por acoso y mal comportamiento, mala forma de conducirse de Lara Hernández, y ha aprovechado ella para decir, se ha archivado, pero ahora es cuando yo me voy, diciendo, he sido víctima de las injurias y de los bulos internos de mis propias compañeras.
1: Alsina en Onda Cero.
0: Fueron más compañeras que compañeros los que dijeron cosas sobre Lara. De parte de Renfe, le cuento ahora a 7:14, una menos en Canarias, que esta es una noticia que va a interesar sobre todo a quienes tenéis entre 18 y 30 años, porque vuelve el verano joven a Renfe, con descuentos de hasta el 90% para viajar en tren por España y Europa desde el primero de este mes hasta el 30 de septiembre. Te tienes que registrar en la web del Ministerio de Transportes, consigues un código y lo usas al comprar el billete de Renfe. Si lo que quieres es recorrer Europa, también hay un 50% de descuento en el Interrail. El verano es joven en Renfe. Otras noticias de la mañana del jueves, desalojadas 200 personas por un incendio en el parque, junto al Parque Natural de Despeñaperros.
2: 40 vecinos de los Abades de Santa Elena y 150 de una granja escuela próxima han sido desalojados. Entre tanto, en Aragón, el fuego ya ha calcinado 22 kilómetros cuadrados de masa forestal en la Sierra de Alcubierre, donde el viento sigue siendo el principal impedimento para su estabilización. A este se suma un foco en La Fueva, donde se han desplazado los operativos de la UME después de que el consejero del Interior en Aragón, Roberto Bermúdez, haya elevado la emergencia a nivel 2.
3: Peor, digamos, es que nos ha aparecido otro segundo incendio. Es decir, son La Fueva. Es un incendio también es preocupante porque la zona también es una zona mala. Es una zona de difícil acceso, es una zona complicada y compleja, ¿no?
0: Venezuela decreta 7 días de luto nacional por las víctimas del doble terremoto.
4: Del que se cumple hoy una semana, con un balance de más de 2.200 muertos, entre ellos 26 españoles. Hay 11.000 personas heridas, 12.000 siguen sin hogar y 41.000 aún siguen desaparecidas, de las que se reduce la posibilidad de encontrar con vida a medida que pasan los días. Anoche, la presidenta Delcy Rodríguez condecoró a varios rescatistas que concluyen su misión en el país.
5: El duelo que está en nuestros corazones hoy se convierte en gratitud para agradecer a todos los pueblos de 31 países que vinieron a socorrer y dar vida a los venezolanos.
0: Donald Trump ha ganado más de 2.200 millones de dólares desde su regreso a la Casa Blanca.
2: De los que 1.400 millones corresponden a sus negocios con las criptomonedas. Su patrimonio se ha triplicado en menos de 2 años hasta superar los 5.000 millones de dólares y ha generado cientos de millones con su propio token digital, Dólar Trump, a la vez que su gobierno aplicaba políticas que favorecen al sector, aunque el presidente niega que haya un conflicto de intereses.
6: En Onda Cero, más de uno.
0: La previsión del tiempo para este día de la mano de Occident. Lo importante es vivir tranquilos porque mi vida yo la prefiero vivir así. Roberto Brasero, buenos días.
7: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos. Este comienzo de julio está siendo un comienzo de mes de contrastes entre unas temperaturas muy cálidas en el suroeste. Mira, ayer ya empezamos julio con más de 42 grados y hoy vamos así. Igual no cambia, ¿no? Y no suben, pero en Extremadura, Andalucía o zonas de Castilla-La Mancha, igual que ayer, y eso significa que, por ejemplo, en Córdoba podemos alcanzar los 42 grados, o en Sevilla y Badajoz. Y luego tenemos la mitad norte, donde el ambiente es fresco incluso, sobre todo a esta hora, con mínimas que han bajado de los 10 grados en zonas de Teruel o de Castilla y León. Bueno, pues mañana ya vuelven a subir las temperaturas y el fin de semana ya irán subiendo también en el norte, de modo que a partir del domingo podríamos hablar incluso de una nueva ola de calor, es muy probable. La EMET habla de momento de un episodio de elevadas temperaturas que podría convertirse en ola de calor. Esa posibilidad la tenemos ya aquí, a la vuelta de la esquina, para el fin de semana, la segunda ola de calor de este verano.
8: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase. Porque mi vida, yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
0: Primer comentario de la mañana con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
9: Buenos días, Alsina. Hace no mucho era la época de los indignados. Ahora lo que mejor define nuestro tiempo es la falta de indignación, la insensibilización hacia la corrupción. Hay tanta que buena parte de la población acepta que un presidente esté rodeado de ella sin inmutarse ya con cada nuevo escándalo. Estoy pensando, para variar, en Donald Trump. sus escándalos son de otra dimensión. Ayer supimos que Trump ganó 2.200 millones de euros y eso es solo una parte del botín. Difícil de cuantificar porque es el único presidente que no hace pública su declaración desde Nixon. Sus ingresos desde que volvió a la Casa Blanca se han cuadruplicado en un año. 2.200 millones de euros es una cantidad tan asombrosa que es difícil de imaginar. Nada que ver con lo que ganó en su primer mandato ni con lo que ganaba fuera de la política, la mayoría en criptomonedas. Así no se sabe bien el origen exacto del dinero, ni cuánto tributa por ello, ni qué favores ha dado a cambio el presidente de Estados Unidos. 2.200 millones de euros son algo así como 1.700 collares, como los que Zapatero tenía en su caja fuerte, ni la piscina de oro del tío Gilito. Algunas organizaciones de ética en Washington, todavía hay de eso, han echado cuentas y le sale que Trump gana el equivalente a 1,1 millones de dólares por hora por sus negocios privados y opacos como presidente. 1,1 millones por hora. Las criptomonedas dificultan saber el origen. También hay compras millonarias de acciones de grandes tecnológicas que se han beneficiado de las decisiones del gobierno. Y Trump fundó el World Liberty Financial con sus hijos apenas 3 días antes de retomar la presidencia, en enero del 25. Enseguida llegaron 500 millones de dólares de Emiratos Árabes. Meses después, Trump les autorizó la venta de chips de inteligencia artificial a Emiratos, pese a las advertencias de seguridad. Y esa sensación de que ante la inflación de escándalos ya no nos echamos las manos a la cabeza lo suficiente, me temo que resulta familiar.
0: Moraleja, Marta.
9: La gente se ha insensibilizado, tanto escándalo es demasiado.
0: Son las 7 y 20, son las 6 y 20 en las Islas Canarias. Y esto es Onda Cero.
10: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
11: Què tal? Bon dia. El Parlament aprovarà avui els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb el suport dels socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Estem amb el RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
12: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Un talla la calçada de la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà en sentit sud i provoca 2 quilòmetres de lentitud. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves i talla un carril de circulació, en aquest cas en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de l'Ampolla que deixa un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, doncs ja tenim retencions habituals, sobretot amb intensitat als voltants de la capital catalana, cues ja en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecten a les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament des de Llobregat també ja tenim retencions habituals en direcció Barcelona per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès, destaquem la C58 amb cues en direcció Barcelona des de Sant Quirze i també la A17 ja hi ha retencions d'un quilòmetre en sentit sud a l'altura de Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
11: Continua la calor amb un dia completament assolellat en el qual desapareixeran els núvols de tarda. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 35 a Tarragona i 31 a Barcelona.
10: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
11: Salvador Illa sortirà avui del Parlament amb els primers pressupostos de la legislatura sota el braç. Els comptes preveuen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros i tenen l'habitatge i els serveis públics com a principals partides. Ens ho explica en Marcos Díaz. Marcos, bon dia.
13: Bon dia, Montse. El president de la Generalitat tira endavant els pressupostos al segon intent després que Esquerra li forcés a retirar el primer projecte a mitjans de març. Aleshores, la línia vermella dels republicans era la recaptació de l'IRPF, però finalment ha estat la línia orbital ferroviària, un projecte que porta en el calaix més de 2 dècades el desllorigador dels comptes. També el Consorci d'Inversions i que Catalunya tingui majoria en el Consorci de la Zona Franca. Els pressupostos també preveuen enfortir l'Agència Tributària de Catalunya de cara a la gestió de l'IRPF, però sobre la recaptació d'aquest impost no hi ha cap concreció. L'altre soci parlamentari, els Comuns, de la seva banda, van aprofitar aquelles setmanes per actualitzar l'acord que havien tancat al febrer. La formació morada ha aconseguit, bàsicament, augmentar fins als 2.500 milions d'euros la partida per habitatge.
11: I en la sessió de control, Esquerra Republicana ha advertit Salvador Illa que, per encarar el tram final del seu mandat amb mínimes garanties, ha de complir els acords d'investidura.
14: D'una banda, president, demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar.
15: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament.
11: Eren paraules del líder parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové, i la rèplica del president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Más de uno, Catalunya.
11: L'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, l'AMIC, alerta que les cites per demanar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, estan col·lapsades i que hi ha màfies que n'aconsegueixen i en fan negoci. Ana Utiel, bon dia.
16: Bon dia, Montse. Sí, la Policia Nacional, que és qui expedeix la TIE, no té cites disponibles i, mentrestant, aquestes màfies les venen de forma il·legal, quan en realitat són gratis. Mariana Isla és la directora de l'AMIC.
17: Aquestes cites estan en mans de bots i de màfies que el que fa és vendre aquestes cites, que les cites tenen un preu al voltant dels 150 euros i que si no se fa alguna cosa, amb més d'un milió de presentacions de regularització, fem matemàtiques, números, un milió per 150 són molts diners que aniran a parar a mans de màfies que tenen agafades aquestes cites.
16: Com a solució, des de l'AMIC, una entitat vinculada a l'UGT, proposen que les oficines d'estrangeria puguin donar la cita per tramitar la TIE en el moment en què resolguin favorablement una petició de regularització.
11: Gràcies, Anna. Canviem de qüestió. Continuem pendents de l'evolució de les 5 persones crítiques arran de l'accident d'autocar a Lleida ahir al matí. Les autoritats asseguren que totes 5 evolucionen favorablement i no estem per la seva vida. L'accident, recordem, ha deixat també 44 ferits. La conductora del bus, que anava acompanyada d'un instructor, ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues, com tal i com assegura l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
18: Nosaltres hem iniciat el procés d'investigació dels fets, se n'encarregui la Guàrdia Urbana i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
11: En aquests moments, la investigació queda en mans de les autoritats policials que miraran d'esclarir els fets.
10: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
11: Ja són 70 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2026. La darrera víctima és la conductora d'un turisme que va morir ahir en una col·lisió frontal a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès. El primer semestre de l'any s'ha saldat només amb una víctima menys que el mateix període de fa un any i el 42% de les defuncions corresponen al col·lectiu dels motoristes. Gabriel Figueredo, bon dia.
19: Bon dia. En xifres totals han mort 29 motoristes, 6 més que en el mateix període de l'any passat, xifres que demostren que la reducció de la sinistralitat en aquest col·lectiu continua sent una assignatura pendent. Les dades també demostren que els darrers 2 mesos, maig i juny, han estat negres, ja que concentren més de la meitat de les víctimes mortals d'enguany. A més, al juny van morir 17 persones, més del doble que el mateix mes de l'any passat. Per tot plegat, Trànsit fa una crida a extremar la prudència a la conducció, especialment en vistes a l'estiu, quan s'incrementen el nombre de desplaçaments per oci.
11: El MNAC ha sol·licitat a un jutjat d'Osca suspendre el termini del lliurament dels murals de Sixena, fixat en 56 setmanes des del 10 d'abril. El museu argumenta que ha realitzat un informe d'avaluació de riscos sobre el trasllat de les pintures, però que el document és incomplet perquè falta informació sobre la fase de descàrrega i reinstal·lació de les pintures que ha de ser aportada pel govern aragonès. Segons el MNAC, aquesta manca de dades sobre aspectes rellevants pot incrementar considerablement el risc de deteriorament de les pintures murals. Més coses, ja s'ha confirmat oficialment que el català Francesc Fajula serà el responsable executiu del projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial que Espanya presentarà en el concurs convocat per la Comissió Europea. Que Fajula, que va deixar fa poc la presidència de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, liderarà un projecte que compta amb una inversió pública de 700 milions d'euros i amb seu a Móra la Nova a les Terres de l'Ebre. I un últim apunt, sàpiguen que, segons un informe de Foment del Treball, la conciliació familiar és el criteri personal per escollir una feina per sobre del salari. Un 36% dels enquestats prioritza la compaginació de la vida familiar i laboral per davant de la remuneració.
10: Más de uno, Catalunya.
11: Aquest 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França 2026. El pas de la cursa provocarà afectacions importants a la mobilitat, especialment els dies 5 i 6 de juliol, amb talls temporals i desviaments en diverses carreteres del territori. Abans de desplaçar-te, planifica la ruta i consulta l'estat del trànsit als canals oficials, perquè gaudir d'un gran esdeveniment també es moure's amb seguretat. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
10: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
11: les 7 i 28 repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
20: Bon dia. Joan Laporta va prendre ahir possessió de la presidència del Futbol Club Barcelona. A l'acte va reconèixer que han fet una oferta a l'Atlético de Madrid per Julián Álvarez i que no és per temps indefinit. I l'Erna Lleida confirma dues baixes per la propera temporada de la Lliga ACB, l'escorta canadè.

0: en Caleb Agada i el pivot Cameron Curwit, deixant tots dos al club lleidatà. L'ala pivot barcelonina, Carol Guerrero, arriba a un acord amb Uni Girona per continuar vestint per tercera temporada consecutiva la samarreta del conjunt gironí. Pol Pacheco, hores després de fer-se oficial la seva sortida del Barça de Futbol Sala, signa amb Indústria Santa Coloma fins al 2029.
1: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
5: Día, 6:30 de la mañana en Canarias, escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. La conductora de l'autobús accidentat a Lleida aquest dimecres al matí en un sinistre que ha comportat 44 ferits, 5 dels quals crítics, ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues, segons ha informat aquest dimecres a la tarda l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, el cos encarregat de la investigació, Roberto Santa Eufèmia. Aquest últim ha informat que les primeres diligències ja s'han adreçat al jutjat mentre continuen les tasques per determinar les causes de l'accident. Pel que fan als 5 ferits crítics, Larrosa ha confirmat que les operacions, les intervencions quirúrgiques que se'ls ha hagut de fer han acabat i que tots evolucionen de forma favorable, 4 d'ells a l'UCI, 2 crítics i 2 estables. A un dels afectats se li ha hagut d'amputar una cama. Altres qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut una treballadora d'una residència de gent gran de Tàrrega acusada de furtar joies i diners de l'interior de les habitacions de diversos usuaris i usuàries del centre. Segons ha informat la policia, les víctimes van denunciar els fets durant el mes de juny i la investigació policial va apuntar cap a una treballadora contractada pocs dies abans per cobrir unes baixes temporals. Un cop analitzats tots els indicis, els Mossos van confirmar les sospites i van detenir la dona el passat dilluns per la seva presumpta relació amb els furts. La arrestada de 23 anys va passar aquest dimarts a disposició judicial a Cervera. I seguim a Tàrrega, on els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 46 anys per haver robat una vintena de cabres d'una granja de Bellpuig al llarg de 6 mesos. Durant aquest temps, els responsables de l'explotació ramadera van denunciar a la policia un degoteig de furts i robatoris de cabres i cabrits de les seves instal·lacions. Arran d'això, la policia va obrir una investigació que va permetre identificar l'home com a presumpte autor d'una vintena de furts i robatoris amb força. L'home amb antecedents va ser detingut dilluns al migdia a Tàrrega i aquest dimarts va passar a disposició judicial també a Cervera. Diverses entitats ecologistes demanen mesures per evitar nous incendis a l'espai natural de la Timoneda d'Alfés. Les diverses associacions qualifiquen de molt greu el foc que es va originar el 28 de juny i que va afectar una vintena d'hectàrees d'aquest espai protegit. De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, afirma que el país està més preparat per afrontar incendis com el de la Segarra d'ara fa un any. Diu que

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. La conductora del bus accidentat a Lleida en l'accident que hi ha hagut aquest dimecres al matí ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. Les 5 persones que han estat intervingudes quirúrgicament, a una d'elles se'ls ha hagut d'amputar una cama, evolucionen favorablement. Avui és dijous, és 2 de juliol de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 17 graus de temperatura. La resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 16 graus a Cervera i a Tàrrega, 17 a Balaguer i a les Borges Blanques, 18 graus a Mollerussa. Al Pirineu, 12 graus al Pont de Suert i també a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest matí ens l'avança Juan Carlos Piña. Bon dia.
2: Bon dia, què tal? Avui a la província de Lleida temps estable en general, excepte al vessant nord del Pirineu, on tenim núvols baixos sense descartar precipitacions dèbils i disperses. Les temperatures diurnes avui baixen al Pirineu i pugen lleugerament o es mantenen sense canvis a la resta. Màximes de 37 graus a Lleida i Balaguer, 35 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 24 a Vielha e Mijaran. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a predominar la component nord al Pirineu i la component oest a la resta. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. Hores de la normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts, arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem la conductora de l'autobús accidentat a Lleida aquest dimecres en un sinistre que ha comportat 44 ferits, 5 dels quals crítics, ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues, segons han informat aquest dimecres a la tarda l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa. L'accident s'ha produït cap a 7:45 del matí quan un autobús que acabava de sortir de l'estació de Lleida en direcció a la Granja d'Escarp ha impactat contra la façana de l'edifici de la Diputació, la Rambla Ferran. El vehicle transportava 55 passatgers, la majoria treballadors de la campanya agrària que es dirigien a municipis del Baix Segrià, com Soses, Aitona, Serós i la Granja d'Escarp. El balanç final és de 44 persones ferides, de les quals 21 han estat traslladades al servei d'urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i 21 també han estat ateses al CUAP de Prat de la Riba. La Rosa ha informat de l'evolució favorable dels ferits crítics.
4: En aquests moments les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. Amb això hem de precisar que han estat 21 les persones que han estat ateses als serveis hospitalaris de l'Arnau i també han estat 21 les persones que han estat ateses als centres d'assistència primària i al CUAP. Així que aquestes persones, més les dues que ja s'han donat d'alta,

0: sumen el total de les persones que han estat ateses avui. No?
1: El portaveu de la Guàrdia Urbana, el cos encarregat de la investigació, Roberto Santeufemia, ha informat també que les primeres diligències ja s'han adreçat al jutjat mentre continuen les tasques per determinar les causes de l'accident.
2: Reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, s'han agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'estat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: Tot i que encara és aviat per determinar què va provocar el sinistre, els bombers de la Generalitat assenyalaven ja aquest dimecres que la principal hipòtesi seria una possible pèrdua de control del vehicle. La conductora de l'autobús, que feia pocs dies que s'havia incorporat a l'empresa, anava acompanyada d'un instructor, un conductor veterà, que es troba entre els ferits de més gravetat. Altres qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut una treballadora d'una residència de gent gran de Tàrrega acusada de furtar joies i diners de l'interior de les habitacions dels diversos usuaris i usuàries del centre. Segons ha informat la policia, les víctimes van denunciar els fets durant el mes de juny i la investigació policial va apuntar cap a una treballadora contractada pocs dies abans per cobrir unes baixes temporals. Un cop analitzats tots els indicis, els Mossos van confirmar les sospites i van detenir la dona el passat dilluns per la seva presumpta relació amb aquests robatoris. I els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Tàrrega un home de 46 anys per haver robat una vintena de cabres d'una granja de Bellpuig al llarg de 6 mesos. Durant aquest temps, els responsables de l'explotació ramadera van denunciar a la policia un degoteig de furts i robatoris de cabres i cabrits de les seves instal·lacions. Arran d'això, la policia va obrir una investigació que va permetre identificar l'home com a presumpte autor d'una vintena de furts i robatoris amb força. L'home amb antecedents va ser detingut dilluns al migdia a Tàrrega i dimarts passava a disposició judicial a Cervera. Diverses entitats ecologistes, Ipsena, Seo Birdlife, Depana, l'Associació Naturaleza Rural i Egrell, han qualificat de molt greu l'incendi que diumenge passat va afectar una vintena d'hectàrees de la Timoneda d'Alfés, al Segrià, dins de l'espai natural protegit dels secans de Mas de Melons. El foc es va originar al vespre per causes que es desconeixen, però davant les sospites que al darrere hi pogués haver l'acció de l'home. Les entitats demanen en un comunicat que es treballi per identificar els possibles responsables i que es depurin responsabilitats, sigui per la via administrativa o penal. També demanen a l'administració que es restauri l'hàbitat afectat i que implementi mesures urgents que minimitzin el risc de nous incendis. I sobre incendis també n'ha parlat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha afirmat que Catalunya està més ben preparada per fer front a incendis de sisena generació, com el de la Segarra de fa tot just un any, que va cremar més de 5.500 hectàrees i va generar un pirocúmul de 14.000 metres. En concret, han donat ajuts perquè ajuntaments redactin plans de prevenció d'incendis. Enguany destinaran 15 milions d'euros a habilitar franges de protecció i també han definit 14 eixos de confinament per prevenir futurs focs. També han remarcat que cal un canvi de paradigma en la gestió agroforestal per tal d'incentivar l'economia i que els propietaris dels terrenys puguin gestionar-los. Ha reiterat que cal replantejar la normativa de les zones d'EPA per tal d'afavorir-ne la gestió. I el Departament de Territori ha licitat l'estudi de viabilitat d'un nou corredor entre la Seu d'Urgell i Andorra per un import de 867.000 euros i un pressupost d'execució previst de 250 milions d'euros.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: A les portades de la premsa local, avui tant Segre com Mañana, fent referència a l'accident d'autobús a la Rambla Ferran de Lleida, tragèdia a Ferran, el pitjor accident que ha viscut Lleida en nombre de víctimes, tant en titulars també com en les imatges de portada, un balanç de 44 ferits, 4 en estat crític al xocar contra la façana de la Diputació, un autocar de la línia que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp. La conductora hauria accelerat per error al intentar recuperar el control del vehicle vehicle al colpejar

0: La branca d'un arbre. Donar negatiu en alcohol i drogues portava només 3 dies a l'empresa i l'assistia un altre xòfer que ha perdut una cama. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat a Onda Cero. Tornem a la una amb la ciutat.
1: Cuidado. Mañana en Canarias.

0: Propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida.

0: alquilerseguro.es.
1: Próximo destino, Toledo.
2: El sábado 4 de julio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde Toledo. Descubriremos Primada, la gran exposición que conmemora el octavo centenario de la construcción de la Catedral de Toledo. Una ocasión única para acercarse a la historia y el patrimonio de la ciudad imperial. El sábado 4 de julio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Toledo. Con el patrocinio de la Fundación Primatial de Toledo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
4: Vint anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
5: Si tu vida parece un episodio de The Office, si cada jornada laboral es como el día de la marmota y tu semana se te hace más larga que la trilogía del Señor de los Anillos, tranquilo. Llega el viernes y podrás decir que la vida es bella. Bienvenido a la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Un programa de cine, música, libros y series. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
6: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
3: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
7: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
8: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
3: Lideratges amb variat nivell. Albert, els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
9: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
10: Molt bé, estic molt bé.
9: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
10: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King, doncs ara farem Stephen King 2.
9: Molt bé.
10: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
11: Llibres? No.
10: Què?
11: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries? Sí, eh?
10: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
9: Sí?
10: Sí, superguai.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
13: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué va a hacer con 5 hijos.
12: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
14: A veure si vindrà un tercer, saps? Clar, a veure si vindrà un quart.
12: A veure si seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
15: La farmàcia contentíssima, clar.
12: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
15: Exacte, clar.
14: David, en aquest cas, l'oferta, jo crec que li fan compra 5

0: Dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
1: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
2: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
1: Sí, senyor.
2: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
1: Sí, senyor.
2: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
1: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Sí. Jo ho veig, això,
2: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
1: Escolta, que vagin en temps, la gent.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas.
3: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat, que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
4: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
3: Fa ben poc ha publicat el llibre Mission Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
5: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
6: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía. Pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois 2 millones. Imagina si tenemos compañía, para rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
7: O sea, yo dejaba esta sección para...
8: ¡Divino!
6: Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar. Para que tengáis excusa para salir a correr. Para que ese vuelo de varias horas se os pase volando. Y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio.
0: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses.
1: Mm-hmm.
9: Després, el que la memòria també recorda són... les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Quantes persones no venen a la teràpia dient... És que recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia... És que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat... Pues què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació.
1: Sí.
9: Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'actualitat de Catalunya
10: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
6: Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. Pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
11: ¿Y cómo vais con la boda?
12: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
13: Si en tu boda cualquiera no es suficiente,

0: probabilidad de Bayes o teoría de Bayes o el mundo bayesiano, que todo es bayesiano. De hecho, lo curioso es que Bayes se murió sin publicar nada sobre esto. Y fue, él era un reverendo inglés. Y un amigo suyo, un filósofo llamado Richard Price, pues cogió, después de la muerte de Bayes, que estuvo un clásico en la ciencia, ¿no?, en 1761 recogió los papeles, los apuntes viejos ahí, los márgenes de los libros, y lo mandó a la Royal Society, y se dieron cuenta que esto era un acontecimiento, y ahora ya se llama Teorema de Bayes y se usa para todo, para todo. Muy interesante, además se usa mucho en medicina, ¿eh? Otro día os lo cuento bien, porque ahora quiero lanzaros el reto de esta semana.
1: A ver, el reto de esta semana, vamos a ello.
0: Y me gusta deciros que este reto no lo resuelve casi nadie. Voy a decir, más del 90% falla.
1: Esto nos anima muchísimo, gracias.
0: Eso anima, eso pica, hombre. Sí, sí. Muy de verano. Vacaciones Santi. Así, así casi.
2: Venga, dale.
0: Venga, tenemos operaciones matemáticas básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir, como juego, ¿no? Con eso podemos usar. Y usando solamente un 1 y 3 5, obtienes exactamente el número 24. Un 1 y 3 5.
2: Sumando,
0: cinco,
2: restando, ¿eh?, multiplicando, dividiendo. La vez juntando, es que a mí me da la gana.
0: Haciendo lo que te dé la gana. Con un 1 y 3 5,
1: operaciones básicas.
0: Tu retrato puede hacerse el 24.
2: Yo puedo sumar, puedo multiplicar la vez que yo quiera los 5.
0: Lo que quieras.
1: Un 1 y 3 5.
0: Sí, sí.
2: Esto es bayesiano,
0: ¿no? Esto no es bayesiano, esto es aritmética, pero hay que tirar de ingenio, como Bayes.
1: Ah, hay que tirar de ingenio.
2: ¿Cuánto tiene que salir?
1: No, 24. Tendrá truco de esos tuyos.
0: 20, no tiene truco, ¿eh? No. Pero casi todo el mundo falla porque todo el mundo quiere sumar, multiplicar. Dice 5 por 5, 25, estoy muy cerca, menos 1, no. Hay que usar 3, 5. No,
2: ah,
0: no,
2: vale,
0: hay que usar 3, 5.
2: Esos 3, 5, vale.
1: Santi, que tengas buen día. 609-83-1034.
0: Igualmente.
1: Un 1, 3, 5, tenemos que obtener 24. Solo podemos usar operaciones matemáticas de las básicas que conocemos todos.
2: No me sale.
1: Bueno, mañana estamos aquí de nuevo a las 6 en punto 5 en Canarias. Empezará este programa ya con las noticias de mañana, porque tampoco vamos a repetir las de hoy. Ahora empieza la promoción local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Gracias por su confianza. Adiós.
3: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
4: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
4: Avui és dijous 2 de juliol i a la ciutat ens volem preguntar què està passant amb els talls de llum que s'han repetit aquests darrers dies a diferents punts de Catalunya, especialment a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Per què es produeixen i, sobretot, podrien ser l'avançada d'una nova apagada general? Doncs de seguida en parlarem abans, però com sempre saludem l'equip que fa possible aquest programa.
3: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
4: Avui som moltíssima gent aquí. Vinga, tenim en Juan Carlos García, li van gustar el control tècnic, i aquí al meu costat, Gerard Sanz, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Montse Valls, bon dia.
5: Bon dia.
4: Peter Hendrick, bon dia.
1: Bon dia.
4: Clàudia Moreno, bon dia.
6: Bon dia.
4: I convidat especial, després de 5 temporades que porto aquí, és el primer cop que està aquí present a l'inici del programa, Lluís Soler, bon dia.
7: Bon dia, moltes gràcies.
4: Què s'ha perdut per aquí?
7: A la primera part del programa. Vinc a dir-vos una cosa
4: i
7: marxo.
4: Digues.
7: Us dic que aquesta nit, us recordo per si no ho sabíeu, aquesta nit celebrem el Clotilde Fest al Palau Robert de Barcelona, aquí al Passeig de Gràcia, amb Diagonal, i és un festival que fem juntament amb Carrer Jove, amb el Palau Robert, amb Generalitat de Catalunya, on aquest any portarem el Siderland, que van estar amb vosaltres
4: La setmana passada.
7: I acabarem amb els Banda Neon. Estan les entrades, les invitacions esgotades. Des d'aquí l'agraïment des d'Europa FM a tots aquests oients que han reaccionat tan ràpid i s'han esgotat les invitacions. I per nosaltres és molt important, perquè aquest any a Europa FM estem celebrant el 30 aniversari. I sempre juguem amb allò de que quan un fa els 30 anys, que aquí a la taula alguns els tenim, i alguns més, i alguns encara segurament no heu arribat, quan tu celebres els 30 anys comences amb allò dels primers concerts, no? I és la gràcia de quan els primers concerts que lleva sol, sense els pares,
5: ja amb els amics. I abans, Lluís, no?
7: Però m'esteu trencant aquí l'argumentari, els meus.
5: Els 30 vas a veure els grups
7: jo
5: que t'agraven a l'adolescència.
7: Venia aquí seriós, però... Bueno, amb els 30 ja vas amb la teva parella, la nova parella, la nova, la primera, la segona, no sé si la que vulgueu.
1: La pròxima.
7: Llavors, és aquesta experiència de viure un concert ben acompanyat, quan ets jove o quan ets menys jove,

0: a uns jardins i que t'ho passes tan bé i és fantàstic. I res, volíem agrair a totes aquestes persones que han col·laborat, al Carnet Jove, al Palau Robert, a la Generalitat de Catalunya, als oients per fer-ho possible, als grups i a vosaltres per donar-nos espai en aquest magnífic programa que feu cada dia.
1: Sempre. La ciutat és casa teva, Lluís Soler.
0: Que si algú vol venir a última hora i no té invitació, doncs que
1: ho provi.
0: Que ho intenti.
2: Intenti.
0: Potser el deixem entrar.
2: Dona el teu telèfon aquí. Ara.
0: Sí, sí.
1: Ara.
0: 012, que truquin a 012 i els atendrem.
1: Un èxit rotund aquest Clotilde Fest que se celebra aquesta nit amb un cartell de luxe.
0: Sí, i a més amb grups emergent i grup més consagrat, o sigui, és perfecte.
1: Fantàstic. I a més, t'haig de dir una cosa, als 30 anys, la millor etapa.
0: Ah, que sí?
1: Així que gaudir-ho.
2: Oi tant.
0: I a més tothom cantarà
1: quan feu 40, aquesta... els 40 serà la millor
0: etapa. No, i quan arriben els 50 euros. Aquesta cançó, que és, sembla que serà èxit de l'estiu, jo estic frisant per veure què passarà quan la facin en directe.
1: Doncs preparat.
0: Perquè és brutal.
1: Ho veurem aquesta nit.
0: Us espero a totes i a tots.
1: Que vagi molt bé.
2: No, perquè no tenim entrada, Lluís Soler.
0: Però pots trucar al 012 i ens...
1: Truquem al Lluís i ens fa un
0: plaer. Exacte, exacte. Ara, turu, turu, turu, mira.
1: A veure...

0: avorrit,
1: no? Avorrit, i comencem els concerts i acabem a 11:15, superpuntuals. Per tant, totes aquelles persones que ens estiguin escoltant i ja tinguin la seva invitació, que no triguin.
2: Una festassa, perquè a més demà és divendres, així que gaudiu d'aquesta nit al Clotilde Fest. Demà t'escolto aquí a la
1: ciutat. Fins demà, que vagi bé.
2: Que vagi molt bé, Lluís. Aquesta no és la cançó del dia, tot i que ens encantaria, perquè és un temacle. Peter, quina és?
3: Doncs la cançó del dia avui va relacionada amb bicicletes.
2: Un altre temacle que ens portes avui.
3: Jo estic ja fent la meva playlist,
2: Sí, sí, ho veig.
3: Acabem d'escoltar Bicycle Race, de la mítica banda britànica de rock Queen. Aquesta cançó ens ajuda a parlar avui sobre el Tour de França. Si acabeu d'aterrar, que veniu de l'espai i encara no ho sabeu, avui...
2: Avui
3: comença el Tour de França, el seu pas per Catalunya.
2: Avui es presenten els equips, no?
3: Sí, sí, sí. És que entre avui dijous i dilluns 6 de juliol hi haurà afectacions a la mobilitat tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorren les primeres etapes del Tour. En el cas de Barcelona, preneu nota, perquè els dies crítics seran els 3 següents. Avui dijous, que començaran, com bé dieu, les primeres afectacions per culpa de que hi ha la contrarrellotge, bueno, la presentació oficial, dels equips oficials, i això farà que hi hagin afectacions entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'avinguda Gaudí i els carrers circundants estaran tallats, i en el cas que vulgueu agafar l'L2, aneu en compte, perquè no pararà l'estació de la Sagrada Família. El dissabte, dia 4 de juliol, serà un dia encara més complicat, perquè la contrarrellotge per equips recorrerà Barcelona des del Fòrum fins a Montjuïc i afectarà els barris de Sant Martí, l'Eixample i Sants, que estaran tallats des de 2:15 fins a 8:15 del vespre. I el tercer dia serà el diumenge 5 de juliol, que serà quan tindrà lloc la segona etapa del Tour, que sortirà de Tarragona i acabarà a Barcelona, amb afectacions sobretot a Sants i als accessos de Montjuïc. Pel que fa al dilluns dia 6, el Tour sortirà de Granollers en direcció als Pirineus i farà que hi hagi talls temporals durant el seu recorregut.
2: Doncs tothom ha gaudit del Tour, però vigileu amb aquests talls a l'hora de moure-us per la ciutat. Vinga, repte del dia, cançó
4: Vinga,
2: calorosa.
4: Vinga, cançó calorosa. Avui he de reconèixer que he rebut l'ajuda, que no volia, però he rebut una ajuda perquè el Peter m'ha dit, mira, he trobat
3: però
4: aquesta
3: que cançó. Però que secret, això.
2: El Peter mai en fa cas de tot el que
4: diu. No, mai fa cas. I m'ha ajudat quan no m'havia d'ajudar.
2: A veure, quina és la que t'ha proposat?
4: La cançó calorosa del dia, i jo que li he agraït, perquè m'ha dit, mira, m'he recordat de
3: si
4: tu quan a YouTube m'he trobat
3: vinga,
4: amb aquesta cançó.
2: Vinga, que anem
4: cançó.
2: Curs de temps avui.
5: Que em falta calor, acosta't una mica, per favor.
4: La cançó calorosa d'avui ens la porta La Trova Kung Fu, amb aquesta cançó titulada Calor Calor, una cançó que té la frescor i alegria que sempre ens transmet la rumba i que forma part del disc Clavell Moranet que la banda de Joan Garriga va publicar el 2006. El significat del tema gira entorn a la típica pesadesa estiuenca, la monotonia d'aquests dies d'estiu calorosos i enganxosos i la calor asfixiant que es respira al carrer. Lluny de ser una queixa amarga, la cançó ho transforma en un estat d'ànim ballable i vitalista. Utilitza aquesta sensació tèrmica asfixiant com una metàfora de l'ambient intens, festiu i bulliciós que envolta la vida dels carrers i les places.
2: No es queda un altre, tot i que faci calor, hem de seguir gaudint de la vida.
4: I afrontar-me amb alegria.
2: Repte superat un dia més amb
4: un
2: nota.

0: preguntes avui a l'audiència?
1: Doncs mira, avui ens fem ressò.
0: Ojo, sí, una mica,
1: avui mola, avui mola.
0: Avui s'ha anat una
1: mica. Del Dia Mundial dels OVNIs, que, exacte, que celebra cada dia 2 de juliol, promogut per milers de creients i investigadors d'aquest fenomen. Aquest dia pretén posar en valor la creença que no estem sols a l'univers i que de fet els extraterrestres ens visiten sovint amb les seves naus espacials. Per tant, avui parlem d'extraterrestres.
0: Això només a pirata, eh?
1: Això és la banda sonora de Mars Attacks, una de les meves pel·lis favorites d'extraterrestres.
0: També
1: una comèdia tremenda, és increïble, una bona fumada de pel·lícula, sí, sí. El que volem posar sobre la taula avui és l'etern debat que hi ha entre la societat sobre vida extraterrestre. Per tant, d'una banda us preguntem si creieu que hi ha vida més enllà del nostre planeta i de l'altra volem que jugueu amb nosaltres a fer una miqueta de ciència-ficció, que sempre és divertit. La pregunta és la següent, el joc.
0: Ara ve la fumada.
1: Us agradaria que algun dia una nau extraterrestre aterrés al nostre planeta? I, sobretot, quina seria la vostra reacció? Què faríeu si una espècie alienígena ens fa aquesta visita? Vinga,
0: corre,
1: va, respostes.
0: Corre molt ràpid.
1: Les notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908.
0: Vinga, i com que som conscients que la pregunta avui és una anada d'olla total, bé, em
1: regalo. Sí, home, i quin regal, eh? I és que el Palau de la Música us convida a gaudir de La Traviata de Verdi aquest diumenge 6:15 de la tarda. Quin regalàs, eh? Ja sabeu que juntament amb el Rigoletto i el Trovatore, La Traviata forma part de l'anomenada trilogia popular de Verdi i és una de les òperes més representades al llarg de la història. Una producció de la Fundació Òpera Catalunya, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Vallès i Sala. No us perdeu aquesta oportunitat única per poder aconseguir una de les tres entrades dobles que tenim. Ja sabeu, heu d'enviar la vostra resposta a la pregunta del dia, al 676-760908. Què faríeu si una espècie alienígena ens fes una visita? 676-760908.
0: Vinga, no tinc gaire temps, però vull escoltar la Clàudia, que no ha parlat tant tota l'estona. Clàudia, tu què faries? Ui, espera, que no t'escolto, veus com no... Ara.
2: Ni m'acostaria.
0: Ah, mira, tu com jo correries amb mi. Montse, tu?
2: A mi em faria molta il·lusió, però que no fos per aquí a prop. O sigui, que fos lluny i poder-ho explicar aquí a la ràdio, poder parlar del tema,
1: tal, no
2: sé què. Sí, sí, però em faria gràcia, sí.
0: Doncs vinga, i a vosaltres, notes de veu al 676-760908, mentre que arriben les vostres notes de veu del més enllà, repassem l'actualitat, vinga.
2: Som-hi.
0: I comencem explicant que Salvador Illa ja té sota el braç els primers pressupostos de la legislatura.
2: El Parlament els ha aprovat fa uns minuts amb els suports d'Esquerra i els Comuns, tot advertint que no són un xec en blanc. L'oposició, mentrestant, constata que el govern no té rumb propi, sinó que està sotmesa als socis.
0: Doncs ens ho explica des del Parlament de Catalunya el Marcos Díaz. Bon dia.
3: Bon dia, Míriam. Els pressupostos contemplen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros, un 23% més que els de fa 3 anys, els darrers que van aprovar-se. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que el gruix de les inversions aniran a parar a polítiques socials.
4: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost, va reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
3: Els socis treuen pit de les contrapartides, com la línia orbital o l'enfortiment de l'Agència Tributària de Catalunya, en el cas d'Esquerra, o l'increment per a habitatge aconseguit pels comuns. En tot cas, però, adverteixen que ara és el govern qui ha de complir amb els compromisos. Són la republicana Esther Capella i Jessica Albiach dels comuns.
5: Continuarem exigint el compliment dels acords, recursos, més competències, més capacitat de decidir, més sobirania. Ara la pilota està a la seva teulada, a la teulada del govern.
6: Per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
3: L'oposició, en canvi, sentencia que els pressupostos no cobreixen les necessitats de Catalunya, sinó les del poder pel poder del PSC. Són Antoni Castellà de Junts i Juan Fernández del PP.
7: No són uns bons pressupostos, perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer. O què passa? Que els mestres no se n'enteren? Que els metges no saben de què van? Que els bombers, que els policies, que viuen una altra realitat? Em sembla que vostès viuen una altra realitat.
8: Afirmem que aquests pressupostos són probablement l'eina més eficaç de Salvador Illa per culminar el procés de liquidació de la classe mitjana catalana.
3: Aliança Catalana s'expressa en termes similars, mentre que la CUP vota en contra perquè considera que aquests pressupostos generen frustració entre la ciutadania i això beneficia, diuen, l'extrema dreta.
0: Gràcies, Marc.

0: Marcos, més qüestions. Catalunya ha trencat per primera vegada a la història la barrera dels 4 milions de treballadors.
1: Durant el mes de juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu, la xifra d'afiliats a la Seguretat Social ha arribat als 4 milions 8.000, un nou rècord històric. Respecte al maig, el mercat laboral ha sumat 37.000 treballadors, encara és d'hora per saber en quins sectors, però probablement vinculats al comerç i l'hostaleria. En paral·lel, l'atur registrat cau i se situa en 307.000 desocupats, la xifra més baixa des del maig del 2008.
0: I matí complicat a la PC per múltiples accidents. L'autopista continua tallada en sentit sud a la Pobla de Montornès per un accident entre un camió i un cotxe.
1: El camió, que era d'Estrella d'Am, ha bolcat i la càrrega d'ampolles de cervesa ha quedat escampada per la calçada, provocant una afectació molt important. Segons el SEM, hi ha dos ferits, un de lleu traslladat a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla i un altre donat d'alta al lloc. El trànsit es desvia per la sortida 220 al Vendrell, fet que ha generat cues quilomètriques a l'N340 entre el Vendrell i Creixell. Els bombers ja han enviat 4 dotacions i els Mossos 9 patrulles, el turisme ja s'ha retirat i les grues treballen ara per apartar el camió. Al matí, com deies, Míriam, ha estat complicat a la P7 i és que a Maçanet de la Selva només hi ha un carril obert per un xoc entre un camió i un autocar amb 28 passatgers i a Martorell hi ha un altre carril tallat per un accident entre dos camions amb pèrdua de càrrega.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
1: A vosaltres.

0: Aquestes darreres setmanes estan sent habituals talls de llum en diversos punts de Catalunya, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Els darrers s'han produït en alguns punts de la capital catalana i tant de l'Hospitalet de Llobregat com Esplugues, com també Cornellà, que van deixar fins a 17.000 usuaris sense subministrament durant unes hores. D'altres talls han afectat també barris com Poblenou, Sant Andreu, Sant Gervasi, Nou Barris o Montcada i Reixac.
1: A l'hora de buscar els motius d'aquests talls, el primer en el que es pensa és amb la demanda elèctrica, que ha crescut un 8,4% a l'àrea metropolitana de Barcelona, coincidint amb les primeres calorades de finals de primavera entre finals de maig i mitjans de juny, segons dades analitzades per Barcelona Energia. L'evolució confirma la tendència a l'alça del consum energètic associat a l'arribada de les altes temperatures i l'impacte creixent de la climatització sobre els patrons de consum. L'augment s'explica principalment per la posada en marxa d'aparells d'aire condicionat i ventiladors, però també per un major esforç energètic d'electrodomèstics, com poden ser neveres o congeladors.
0: Roberto Villafafila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments de la Universitat Politècnica de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A la introducció apuntàvem cap a un dels possibles detonants d'aquests talls, com és la major demanda elèctrica, per exemple. No sé si és així o hi ha d'altres factors. Per què hi ha aquests talls de llum?
2: A veure, aquest increment de la demanda és una de les causes i altres factors. Heu enunciat que principalment és per els aires acondicionats i ventiladors que hem hagut de posar en marxa per poder condicionar les nostres llars, també els locals que tenim en l'àmbit urbà, doncs també han hagut de fer-lo, però hem de pensar que a les llars no només hem engegat l'aire acondicionat, sinó cada vegada més a les llars també cuinem amb electricitat. Llavors, estem electrificant molt més la demanda, llavors. Bueno, no és només l'aire, sinó altres equips. A part, i tot això per la calor, vale? L'aire condicionat sí que és un increment més gran per la calor. Aquesta calor, doncs, també acaba afectant a la infraestructura. Aquí és una de les segones causes. Els cables que alimenten els nostres habitatges, els locals que hi ha a la ciutat, doncs són línies que van soterrades, són cables. Aquests cables estaven pensats per unes condicions d'entorn en què sí que hi haguessin aquests pics de demanda, però que després d'un cert temps, d'unes hores, desapareixés. Què està passant? Doncs que aquestes onades de calor cada vegada són més llargues, intenses, i això fa que l'ús de la infraestructura es faci durant més temps. Això escalfa els elements de la infraestructura, els cables i els transformadors. Estem en l'entorn urbà. En l'entorn urbà tenim l'efecte ja de calor, fruit de l'escalfament global i dels materials que es fan servir a la ciutat, que el que fa és que impedeix que aquestes infraestructures es refredin com es feia tradicionalment. Doncs això què fa? Que s'acumuli calor en aquestes infraestructures, i com es pot passar quan anem amb el cotxe pujant un port de muntanya molt, molt llarg, que el cotxe s'escalfa, doncs, i que arriba un moment que el cotxe diu no puc més.
0: Clar.
2: Doncs això és el que està passant a la infraestructura, s'està

0: sobreescalfant, no dona temps per les condicions climàtiques, sobretot per la nit, que és quan tradicionalment baixava una mica la temperatura, doncs estem tenint també nits amb temperatures elevades, no? De que arribem a 30 graus, doncs aquests 30 graus no està de condició de l'entorn, fa també una afectació important, sobreescalfa l'infraestructura, no li deixa refredar, i d'aquesta manera relaxar-se per la proper pic intentar donar el subministrament. Mm-hmm. Llavors, principalment és una cosa de, bueno, de l'entorn urbà, l'escalfament o l'aïlla de calor que tenim a les ciutats o a l'àrea metropolitana en aquest cas, doncs també acaba afectant a la infraestructura.
1: Per tant, Roberto, tenint en compte que cada any hi ha períodes de més calor i cada any hi ha aquesta major demanda, fa la sensació que enguany els talls de llum són més habituals. És el que hem d'esperar? Els talls seran més habituals?
0: No hauríem de, pressuposat. A veure, som subministrament bàsic. Aquí, doncs, cal mirar a curt termini, segurament aniran apareixent situacions. En aquest cas, en aquells indrets on la infraestructura estigui més estressada, més demandada, i llavors requerirà fer una inversió, ampliació de la infraestructura. Llavors, clar, quan parlem d'ampliació de l'infraestructura elèctrica, doncs no es pot fer d'avui per demà. ¿Vale? Requereix una planificació, requereix desconnectar, per exemple, per posar canviar el cable que alimenta les nostres instal·lacions, doncs cal fer obra civil, no? Obrir el carrer, canviar el conductor, instal·lar-lo. Són treballs també molt específics que requereixen personal especialitzat i això fa que es dilati molt una solució consolidada a llarg termini. Què hem de pensar en això ja? O sigui, a nivell de solucions per evitar que això passi, no vull dir canvi climàtic, però bueno, tot aquest canvi que estem patint a nivell d'increment de temperatures i sobretot en l'entorn urbà, cal fer que repensin els criteris de disseny i desenvolupament de les infraestructures, que no afectaran només en aquest cas a l'infraestructura elèctrica, sinó a la resta, no? Llavors, a nivell d'urbanisme també és una visió mig llarg termini, des del punt de vista de l'administració i dels tècnics de les empreses que proporcionen els serveis tècnics que necessitem a les nostres llars i locals per la nostra activitat, doncs cal canviar la perspectiva i cal adaptar-se. ¿Vale? Actualment, doncs, davant d'aquestes situacions, doncs, les companyies ja tenen els plans de contingència i l'administració el que ha de fer és facilitar, doncs, que si hi ha una incidència, doncs, que facilitar els permisos perquè es puguin fer les obres, per, diguem-ne, subsanar-les. Llavors, és un tema de desenvolupament de la solució. No és immediat, hem de tenir-lo present perquè és un repte que ja tenim aquí i ho hem de tenir present per a futur, perquè disminuir la incidència al màxim, i les mesures a curt termini és facilitar que es donin les solucions, potser en alguns punts temporals, en altres els que es puguin fer ja permanents, doncs que es puguin desenvolupar.
2: Clar, Roberto, quan se'ns en va la llum, el primer que pensem és en aquesta apagada general de fa un any que va afectar Espanya, sí. Portugal i el sud de França. Aquests talls de llum podrien ser l'avançada d'una nova apagada general o no té res a veure?
0: No. Ja ho has dit bé, una cosa és una apagada i altra cosa són talls. Aquests talls són puntuals, depenen de la infraestructura final. Vale, de els cables que ens arriben a les nostres llars. L'apagada que va haver-hi a l'abril va ser un tema més del sistema, tot el sistema elèctric de tot l'estat, o diguem-ne, de tota la península. Aquí també les responsabilitats a nivell de companyia responsable són diferents. Vale? Llavors, a nivell de l'apagada, aquesta gestió coordinada s'encarrega una empresa des del punt de vista estatal, que és Red Elèctrica, a nivell de subministrament a l'usuari final, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona és Edistribució, que és l'antiga Endesa. Llavors, són aspectes diferents. A nivell d'apagada, precisament, estava anunciant ara, no? Notícies, hi ha talls a l'APC.
2: Sí.
0: Vale? S'ha saturat l'APC perquè hi ha un accident. Doncs va passar això. L'apagada és com un accident que interrompeix la circulació normal per les autopistes, vale? Per les grans vies. Això sí que pot donar lloc a una apagada. Actualment no estem en aquesta situació. La situació que estem patint, la vinculada més a talls, és tots els vehicles que estan a l'autopista que de cop volen entrar a la ciutat o volen circular per un mateix carrer d'una ciutat. Vale? Llavors hi ha una saturació, llavors allò

0: carrer aquell no pot assumir-lo, no? És una diferència, he fet el símil de circulació perquè s'entengui. Són problemes diferents, problemes de diferent escala.
1: Sí, sí.
0: El més important, clar, si és la pagada, afecta a tothom, els talls puntuals afecten a localitzacions molt concretes, molt més concretes, però per això no deixa de ser important.
1: Exacte. Doncs gràcies, Roberto, perquè així ho hem entès i ens hem quedat una mica més tranquils. Roberto Villafáfila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments de l'UPC, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Vale, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Un dia més tenim aquí a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán per resoldre tots els nostres dubtes sobre medicina estètica. Què tal? Molt bon dia, doctora.
3: Bon dia.
1: La doctora, ja sabeu, és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, és experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de l'AISAC, que és la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i també és la fundadora de la clínica doctora Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia, aquí a Barcelona. Doctora, a veure, en els últims mesos es parla molt dels polinucleòtics i per començar expliquem a l'audiència què és exactament.
3: Bueno, els polinucleòtics són un tractament que realment és molt regenerador, llavors sí, actua a nivell de la pell, pues, ajudant-la a posar-la a treballar, és a dir, ajudant-la que la pell pues, estigui més hidratada, estigui més luminosa, estigui més estimulada. No és cap relleno, no és cap estimulador de col·làgen, per tant l'únic que dona és una millora molt important en la qualitat de la pell. És un tractament molt natural i sobretot estem treballant la medicina regenerativa perquè fem que la nostra pell es posi a treballar i llavors així es genera aquesta hidratació, aquesta luminositat, aquesta millora de la textura simplement només amb l'aplicació d'aquest producte.
1: A xarxes hem vist que s'ha popularitzat aquest tractament com el de l'esperma de salmó i no sé què hi ha de ser en tot això.
3: Bueno, és que és així.
1: És així,
3: Els polinucleòtids en el fons el que són petits fragments d'àcid desoxiribonucleic, que és el DNA,
1: sí.
3: I llavors l'extraiem de l'esperma del salmó, per això s'ha viralitzat, perquè s'ha fet de moda, no? Les famoses se pinxen el semen del salmó,
1: sí, sí,
3: no?
1: Sí, sí, sí.
3: Llavors s'extreu de l'esperma del salmó perquè té molta biocompatibilitat, això a medicina ja passa, hi ha, per exemple, vàlvules protèsiques cardíaques s'extreuen del porc,
1: sí,
3: per la biocompatibilitat. Llavors aquest DNA del salmó és molt biocompatible amb el nostre DNA. Llavors pues, fa que hi hagi menys rebuig a aquest tractament. Llavors per això s'utilitza aquest tractament.
1: Has dit al principi que no és un tractament de farciment, sinó de regeneració.
3: Absolutament. No fa cap farciment, no canvia per res els volums facials, simplement el que millora és aquesta hidratació, aquesta millora de la qualitat de la pell, simplement és com que posem un tractament que fa que la nostra pell es posi a treballar fent pues, que la pell estigui més hidratada, més luminosa, més tensa, més tersa, que
1: sí,
3: millorin les petites arrugues, però sense cap tipus de farciment. Ideal per a aquells pacients que no volen canviar volums facials, que volen tractaments que siguin molt regeneradors i que vulguin treballar sobretot la causa, no, no tant el problema, sinó que anem a l'arrel del problema.
1: Són d'aquests tractaments que sempre diem aquí que es nota alguna cosa, però sense que es noti res, no?
3: Exactament.
1: Una mica molt natural.
3: Exactament. No? I hi ha zones concretes,
1: sí,
3: que tampoc tenim tantes possibilitats de fer molts tractaments i zones que realment ens preocupen molt. Per exemple, una de les zones és la zona de l'ojera.
1: Sí.
3: Aquesta zona és una zona molt delicada que moltes vegades, si no es fa correctament, tractaments amb farciments amb àcid hialurònic, amb rellenos amb àcid hialurònic, pues poden provocar algun tipus de problema. Llavors és una zona que ara a l'estiu tampoc podem fer tractaments amb làsers que són una mica més agressius per aquesta època de l'any. Llavors és un tractament ideal perquè simplement són unes petites infiltracions en aquesta zona i fan que aquesta part de l'ull pues, tingui més luminositat, que millorin aquestes arrugues, que tingui més hidratació, que millori la coloració. A vegades tenim pues, el que és la zona de l'ullera més enfosquida,
1: sí,
3: pues,
1: sí, sí,
3: fa que millori aquest color, no? aquest color més fosc, que canviï i ajuda moltíssim a millorar la qualitat de la pell, millorant aquestes petites arruguetes. De fet,

És un tractament molt simple, que vens, te'l fas, et deixa com si fossin petites picadetes de mosquit que et duren unes horetes, simplement una horeta o dues horetes, i després la gent surt d'allà

0: millor i millorar tota aquesta zona, sinó que a més és un tractament que evitarà que el sol ens faci, bueno, pues ens deixi aquestes petites seqüeles conseqüents, no, de l'afectació de l'exposició al sol, el banyar-nos al mar, que és una mica més agressiu per aquesta època. Això ens ajudarà, pues, a passar un estiu fantàstic.
1: Doncs per totes aquelles persones que ens estan escoltant, a qui li recomanaria aquest tractament?
0: Bueno, aquest tractament no té, és a dir, se'l pot fer des de gent molt jove que vulgui, no, que comenci a notar, pues, que la pell ha perdut aquesta, no, pues, luminositat, aquesta hidratació, a gent molt gran que, encara que es facin altres tractaments, pues, vulguin millorar sobretot aquesta qualitat de la pell i aquesta hidratació treballant des de l'interior. Llavors no té franja d'edat i és un tractament que, per suposat, és un tractament mèdic, s'ha de venir a la clínica perquè en principi no hi ha cap contraindicació, però s'ha d'individualitzar a cada cas, com qualsevol sempre, tractament. Sí. Però és un tractament adient per qualsevol edat i aquesta és una època de l'any ideal per posar-se'l, perquè la hidratació que porten aquests polinucleòtids ens ajudarà molt a prevenir, pues, les conseqüències de l'exposició solar en aquesta època estival.
1: Qui estigui pensant de fer-se aquest tractament, quins consells li donaria i quan es comencen a veure els efectes?
0: Els efectes es veuen des de la primera sessió. De fet, a vegades amb una única sessió, gent que està molt bé és suficient, i gent, pues, que a vegades té, pues, algun problema més important d'hidratació i que vol millorar una miqueta més, es poden fer fins i tot 3 sessions que separen entre elles 3 setmanetes. És un tractament que és no invasiu, que són 30 minutets, vens a la clínica, te'l fas, surts i només sortir ja fas vida normal. L'únic que hi ha durant aquestes
1: picadetes, que hem dit
0: picadetes durant un parell d'horetes, i després desapareixen totalment. De fet, pràcticament la gent quan surt de la clínica, que jo els veig, digo, és com que no ha passat nada, ja, no, aquí, i és així.
1: Doncs així de facilitat natural, ja sabem una mica millor què són els polinucleòtics i sobretot en quins casos funcionen millor. Però si voleu tenir més informació, la podeu trobar a la clínica Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia número 78 aquí a Barcelona. Ells són experts en tractaments sense cirurgia, tant facial com corporal, i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial, amb resultats naturals i molt satisfactoris. Podeu seguir totes les seves novetats a la pàgina web drabeatrizbeltran.com, al seu Instagram @drabeatrizbeltran o trucant al 93 487 7466. Ho repeteixo, 93 487 7466. Doctora Beatriz Beltrán, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, bon dia.
3: Bon dia i bona hora a tothom.
1: 3 seleccions més classificades.
3: A veure, que avui tinc moltes cosetes per explicar-te del Mundial, a veure com ho faig tot perquè puguem arribar amb tota la informació ja feta a la una del migdia. Bueno, comencem per aquestes 3 seleccions. Ahir va ser una jornada mundial espectacular, típica jornada de Mundial. Comencem per la més recent, no? Estats Units. S'han classificat Estats Units, Bèlgica i Anglaterra, i comencem amb els nord-americans, que ho han aconseguit aquesta matinada derrotant a Bòsnia-Herzegovina per 2-0 a Santa Clara, a San Francisco. Estats Units ha marcat els gols mitjançant Balogun just abans del descans i Tillman al minut 82. L'equip de Mauricio Roberto Pochettino ha hagut de jugar amb un futbolista menys des del minut 64 per expulsió en vermella directa del propi Balogun, que ha confós la cama del rival amb l'estoreta del cotxe perquè li ha fotut una trepitjada que l'ha deixat allà baldat al terra. La vermella directa jo crec que és indiscutible, però bé, s'ha refet el conjunt nord-americà i acabant marcant el segon gol i enduent-se la victòria i per tant la classificació pels vuitens de final. Hi ha eufòria absoluta als Estats Units amb aquesta selecció, recordem, és una de les anfitriones. A veure on arriben, per exemple, el seu seleccionador Mauricio Pochettino no tanca la porta absolutament a res, tu.
4: I think that was what we wanted, no.
5: Bueno, nosotros siempre lo dijimos desde un principio, que nosotros queríamos generar esta cultura, que teníamos que competir en todo momento y tenemos que ser competitivos. Y estoy tan contento porque, por supuesto, que esto fue sumamente difícil. Y Balogun, cuando recibió la cartulina roja, yo dije, bueno, ese es el momento que teníamos que jugar como una selección y mostrar que éramos un equipo unido. Y todos los futbolistas nos dijeron, estamos listos para librar esta

0: esta batalla. Todos los que están haciendo también esta selección con toda la afición que tenemos, todo es posible.
1: And with that amazing fans, everything is possible.
2: La traducció meravellosa de King Africa, s'ha entès perfectament, perfectament tot. No sé si l'has pogut veure, Míriam, el Bèlgica-Senegal. No.
3: Mira, vaig estar a punt, però se'm va complicar la cosa.
2: Pues, ostres, perdó, partidàs. Bèlgica ha guanyat a Senegal per 3-2 a Seattle, un partit increïble. Fixa't que els africans dominaven 2-0 a falta de 4 minuts pel final.
3: Què dius?
2: Amb gols de Diarra al minut 24 i Sar al 51, però dues balades defensives o encerts del conjunt belga, cadascú que s'ho miri de la manera que vulgui, però han permès a Lukaku i Tielemans a fer dos gols i per tant establir l'empat i portar el partit a la pròrroga. Doncs bé, la pròrroga ha continuat dominant Senegal, que ha estat superior a Bèlgica, però un rigorós penal en l'últim minut del partit, en l'última jugada de la pròrroga i transformat per Tielemans, al final ha donat la classificació a Bèlgica. Molt empipament per part dels africans, que sincerament jo crec que els hi han fotut una miqueta robatori, però això ho deixo aquí, ho dic amb veu baixeta, és la meva
3: opinió.
2: Ara que
3: no ens escolta ningú.
2: Estaven els belgues realment desquiciats, fins i tot hi va haver una baralla entre futbolistes, baralla dialèctica dins del camp, discutint-se, etc. Doncs bé, al final va salir Thibaut Courtois després va sortir Thibaut Courtois al final del partit per explicar doncs, que sóc un grup omnit i que poden arribar allà on sigui també.
4: Cuando no ganas nada al final de temporada nadie está contento, estás un poco, no triste, pero bueno, al final un poco cabeza abajo. Pero bueno, es verdad que aquí hay un grupo joven, una mezcla con experiencia, con gente que quiere, que entrena bien, que se esfuerza por el equipo, que no hay malas caras y bueno, al final un mundial es lo más bonito que puedes jugar con tu país y obviamente ganar partidos como el de hoy pues te da mucha alegría.
2: I jo com a president honorífic del club de fans de Harry Kane estic super content perquè quina exhibició del davanter del Bayern de Múnich ahir en el partit que va jugar contra República Democràtica del Congo. 2-1 va guanyar Anglaterra, però atenció que faltant un quart d'hora guanyaven els africans també, s'havien avançat mitjançant Chipenga al minut 7, doncs Anglaterra va haver de mastegar sorra, suar sang per acabar endur-se la victòria amb un gol de Harry Kane al 75 de cap, a centrada d'Anthony Gordon, no va ser titular el del Barça però va fer dues assistències, també la del segon gol, però és que el segon gol al minut 86 de Harry Kane és espectacular, un xut impressionant des de la frontal de l'àrea, com controla i s'orienta la pilota per clavar-la allà a l'escaire. Doncs bé, preneu nota, ja tenim definits uns quants emparellaments dels vuitens de final, vinga, us els concreto: Canadà-Marroc, Paraguai-França, Brasil-Noruega, Mèxic-Anglaterra. Atenció a aquest partit a l'estadi Azteca. Anglaterra torna a uns quarts de final del Mundial a l'estadi Azteca 40 anys després d'aquell partit de la mano de Dios de Maradona, i l'últim Estats Units-Bèlgica. Doncs quins partidats de moment ens estan quedant,
3: Això serà en un futur, però avui és el torn d'Espanya.
2: Sí, la selecció, com deia aquell, el equipo de todos los españoles, doncs juga avui a les 9 contra Àustria a Inglewood, a Los Angeles, buscant aquest bitllet per als vuitens de final. Luis de la Fuente és optimista.
5: Sí, sí, a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo y creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
2: Veurem si juga finalment de lateral dret Pedro Porro o Marcos Llorente, si Dani Olmo torna a la titularitat, en fi, és un partit d'aquells que has de començar bé, perquè Àustria no és una selecció brillant, però es defensa bé i pot donar problemes. Ja a la matinada, a la una, Portugal s'enfrontarà a Croàcia, a Toronto. Robert Martínez, seleccionador portuguès, conscient que se'ls ve a sobre un partit complicat.
6: Estamos en un momento que realmente estamos preparados para sufrir, creo que somos humildes para no considerarnos favoritos. Yo creo que solo favoritos son las naciones que ya han ganado un mundial, que hay un aspecto psicológico que te ayuda a poder pensar de esa manera. En nuestro punto de vista, muy humilde, pero con mucha confianza de hacer las cosas bien, de saber lo que queremos y estar todos preparados para ayudar en los momentos difíciles de un partido, porque sin duda mañana va a ser un partido muy difícil y que vamos a tener que sufrir.
2: I atenció, perquè Míriam Franch, Gerard Sanz i Juan Carlos García Camuñas estan citats a les 5 de la matinada per veure el partit Suïssa-Algèria a Vancouver.
3: Home, el Jota s'aixeca a aquella hora, o sigui que potser el pot veure.

0: Avui ens fixem en un dels grans actius que tenim a les nostres terres, la relació entre el sector primari i el turisme. Cada vegada més, els productes de proximitat, la gastronomia, el paisatge i les experiències que estan vinculades al món rural es converteixen en un reclam per als visitants i també en una oportunitat de desenvolupament econòmic per al territori. En parlem tot plegat amb Esther Nogué Juncà, és professora investigadora del campus d'Igualada a la Universitat de Lleida. També és responsable de les pràctiques extracurriculars de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, amb qui analitzarem aquests temes, aquestes qüestions. Què tal, Esther? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Catalunya i especialment les Terres de Lleida tenen un enorme patrimoni agroalimentari. Quin paper juga el sector primari, els productors, les productores locals, la pagesia, els i les ramaderes en la construcció d'un territori com a destinació turística?
1: Certament el sector primari té un paper fonamental en la construcció d'un territori i sobretot d'una destinació turística, perquè contribueix a definir-ne la identitat, el paisatge, l'autenticitat. Els productors, productores locals, pagesia, ramaders, ramaderes, no només ens proporcionen uns aliments de qualitat, sinó que al mateix temps preserva les tradicions, els coneixements, formes de vida, patrimoni intangible, que esdevé un gran atractiu pel visitant. Hem de pensar que a partir de la producció agrícola local podem generar experiències de turisme gastronòmic i també vinculades al món de la vinya i no turístiques, no? També podem participar a la visita a les pròpies explotacions, als mercats i a les fires gastronòmiques i a diferents activitats del dia a dia del pagès, com per exemple participar en ajudar un pagès a esquilar les ovelles, no? Per tant, totes aquestes activitats el que permeten és donar a conèixer de prop la cultura i el patrimoni del lloc, no? El que en diem el sentit del lloc, sí? A més, l'activitat turística, l'activitat agrària i ramadera contribueix al manteniment del paisatge. És a dir, sense la feina del sector primari tindríem unes extenses masses boscoses que no ens agraden. A nivell estètic, a nosaltres ens agrada un espai rural cuidat, no una massa boscosa descontrolada, no? I per tant, el sector primari és un agent clau en aquest model de desenvolupament. Jo no utilitzaria la paraula sostenible, sinó directament resilient.
0: Sí.
1: Arrelat al territori, no? I capaç de generar un benefici no només econòmic, sinó ambiental i social, cultural, tant per la comunitat local com també pel públic visitant, eh? No només turista, sinó també excursionista, pernocti o no pernocti.
0: Clar, i dins d'aquest context, quin diríem que és el paper de la dona?
1: Mira, us donaré unes dades. Al món rural, a Catalunya, hi viuen actualment 392.610 dones, sí, amb una mitjana d'edat de 46,7, val? I només 2 de cada 10 explotacions agràries el 2015 estaven liderades per dones. Sí? Malgrat que aquestes dades i que sembla que hi ha un repunt respecte a anys anteriors i que aquestes dades segueixen les dades de mitjana europea i les dades de mitjana espanyola, no és que Catalunya siguem un rar avis, el sector primari ha estat tradicionalment relacionat amb figures masculines, no? Obviant moltes vegades el rol i invisibilitzant el rol que ha tingut la dona, quan moltes vegades ha estat la columna que ha sostingut moltes estructures familiars de Catalunya, no? I que aquesta invisibilització del camp s'agreuja per viure lluny de la ciutat, on per tant les possibilitats econòmiques encara són menys, no? Per tant, dit d'una altra manera, tot i que aquestes dades, com he dit abans, són bastant optimistes respecte als anys anteriors, sí que ens cal un procés que es diu de bottom up, és a dir, que sigui la pròpia pagesia, les pròpies dones del món pagès, qui puguin reforçar, enfortir, no?, i aconseguir la seva integració real.
0: I si ens mirem els darrers anys, com ha anat evolucionant? Perquè sí que en un moment determinat, sobretot quan va arribar la pandèmia, es va marcar com una mena de punt d'inflexió. No sé si també es va notar això i realment hi ha un abans i un després.
1: Bé, jo crec que un abans i un després justament en aquest sector poder no el podríem marcar, com si el podríem marcar en un sector de sol i platja, però sí que s'ha evidenciat que arran del Covid, com que la gent no podia viatjar, doncs es va produir una revalorització dels productes locals i dels circuits curts de comercialització, no? No podíem anar a les Bahames, per tant ens n'anàvem a veure com feien marmelades aquí al poble de la cantonada, no?
0: Sí.
1: I, per tant, crec que va permetre, no?, que es veiés que aquest sector primari és molt important, és un actor essencial, tant en la seguretat alimentària com en la conservació del territori, no? Per exemple, vaig realitzar una investigació, participar, juntament amb dos investigadors més, sobre petits productors de marmelades de l'Empordà. I diversos ens comentaven que gràcies a la pandèmia molta gent havia conegut el que feien i que ara, fins i tot alguns, tenien

0: Tigo Online, perquè els clients per Nadal, doncs, en lloc de regalar-se coses més materials, sí, el que feien era crear com una mena de packs de marmelades i que els regalaven per Nadal, i fins i tot empreses que ho feien com a lot per oferir
1: als seus treballadors.
0: Als seus treballadors, correcte. Uh-huh. Tot i això, cal dir que han aparegut nous reptes dels quals parlarem més endavant, pel sector primari, això sí.
1: Com va impactar el fet que Catalunya fos l'any passat regió mundial de la gastronomia? No sé si ha ajudat en certa manera a que la gastronomia catalana sigui motiu principal per visitar una destinació.
0: Sense cap mena de dubte, la distinció és un reconeixement internacional de primer nivell i les dades ho evidencien. Les dades que vaig recollir justament ahir és que es valora en més de 5 milions d'euros el retorn mediàtic, 7 milions de visualitzacions acumulades a Instagram i Facebook i més de 14.600 usuaris únics al portal Som Gastronomia. Ja has dit. Es diu ràpid, això, però també ha estat una eina per reivindicar un model alimentari propi, no? Construït al llarg de generacions i estretament vinculat al producte local, no? I, per tant, aquesta iniciativa ha posat accent en elements o en aspectes que sovint passen desapercebuts pel consumidor, com és la qualitat de les matèries primes, l'èxit de la cuina catalana i l'èxit que té la innovació agroalimentària a Catalunya, no? Ben visible en fires com l'alimentària.
1: Sí, per exemple.
0: I també la capacitat dels cuiners, que també parlarem més endavant del rol dels restaurants, per transformar aquest patrimoni en unes experiències reconegudes a diferents parts del món, no? Uh-huh. I per tant, reforçar la idea de que l'economia, de que la gastronomia té un pes econòmic, però també té un pes en la promoció de la cultura, no? I una d'aquestes iniciatives, hi ha moltes iniciatives, però voldria ressaltar, per exemple, la de GastroSàvies, sí, no? Que van ser un conjunt de trobades amb senyores grans d'arreu de Catalunya, no? Que sempre han cuinat, però a casa, no? Les mestresses de casa, no? I per tant, ens va permetre veure, doncs, que l'escudella i la carn d'olla no es fa de la mateixa manera a la ciutat de Lleida, a Tremp, a Puigcerdà, al Deltebre, a Camprodon o al mig de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, no?
1: Clar, és una mica aquest patrimoni intangible, no?, que estàvem comentant abans, que són aquestes transmissions també de sabers que si no d'una altra manera pots es perdrien. Parlem d'iniciatives i de casos d'èxit que s'estan duent a terme per fer també, doncs, que productes locals siguin reclams turístics. Doncs GastroSàvies és una iniciativa. N'hi ha una altra que no sé si el Benvinguts a Pagès, que també, doncs, va arribar com una festa, com una tendència per aproximar també, doncs, una mica les explotacions agràries a aquest visitant de proximitat. Quins casos o quines iniciatives podríem destacar?
0: Iniciatives n'hi ha moltes, no? Aquí, per exemple, a Lleida podem parlar de l'aplec del cargol, que és una evidència ben clara de com el cargol explica la identitat de Lleida de cada zanfora.
1: Sí.
0: Vull dir, és la idea, no? El Benvinguts a Pagès també és molt conegut, no? Perquè s'extén per tot el territori català, no? I això fa que sigui reconegut i perquè també està adquirint molta volada la Fira Orígens a Olot,
1: sí,
0: val? Però hem de tenir en compte que aquestes fires, concretament el Benvinguts a Pagès i la Fira Orígens, estem parlant d'uns pressupostos molt elevats, no? Uh-huh. I per tant, si ho traduíssim en llenguatge futbolístic, hi ha altres esdeveniments que no juguen a la Champions,
1: sí,
0: no? I que potser no són tan coneguts per falta de pressupost, també és veritat, però que són realment autèntics, no? I aquí permeteu-me, amb perdó a tots els altres, no? Alguns dels que a mi em tenen el cor robar, com són, per exemple, la festa del vi novell i del vi de pagès de Calonge, no? Uh-huh. I de Sant Antoni, que la del vi novell és la fira del vi de les denominacions d'origen Empordà, mentre que la fira del vi de pagès és la del vi que s'ha fet tota la vida a les masies d'allà, no? La fira de Sant Armengol de la Seu d'Urgell, sí, o del Torró i la Xocolata de Gramunt, és a dir, que o no oblidem totes les fires vinculades a l'oli. Vull dir que d'iniciatives n'hi ha moltes. El que cal és que siguem capaços de que estiguin realment vinculades amb un producte de la terra, no? Fa uns 2 anys vaig publicar un article sobre la patata d'Orís, del bufet d'Orís, que Orís és un petit poble d'Osona,
1: sí,
0: en el qual, doncs, el que més els preocupava era que segurament en qüestió de 10 anys ja no es podria dir mercat de la patata, perquè només quedava un productor que tenia vora els 60 anys i que el seu fill a la casa de pagès hi havia muntat un gimnàs i que es guanyava bastant més bé la vida que cultivant patates. Per tant, el futur no? I llavors a partir d'aquí és quan diuen, bueno, el debat

0: que plantejava els gestors d'aquesta fira, d'aquest mercat, deien, bueno, què fem? Li seguim mantenint el nom o li canviem i ho convertim en què el diumenge al matí farem un concurs de pintura ràpida i un altre dia farem una caminata, no? Clar, aquí està un dels grans debats, no? Del qual també parlarem després, d'aquí una estona, no? Quan parlem de reptes, que fins a quin punt l'originalitat d'aquestes fires, no?
1: Després, si parlem, tornem al que estàvem comentant abans, no? El paper que tenen els restauradors, els restaurants, els mercats, tenim cooperatives repartides pel territori, tenim agrobotigues, quin paper juguen a l'hora de mirar de connectar el sector primari també amb el turisme, de fer aquest pont?
0: Els restaurants, mercats, cooperatives, agrobotigues, tots actuen com a pont entre el sector primari i el turisme, no? Ja que són espais que permeten conèixer el que fan el sector primari, no? I com això es vincula amb l'identitat del lloc, no? Si entrem a parlar de restaurants, tant de restaurants de luxe com de restaurants més econòmics, sí, hem de pensar que tenen un paper molt important. El paper dels restaurants es coneix amb el concepte de terroir, que és un concepte francès que neix als anys 70 i que la idea és que el que fan és que han d'oferir els productes locals a les seves cartes, perquè és una manera de donar visibilitat, no només al producte, sinó de veure com un mateix producte el puc aplicar a diferents llocs. Val? És a dir, no sé, puc fer uns canelons de tòfona, però també la tòfona no sé si la puc aplicar a un ou o etcètera, ja, etcètera. No? Llavors, com...
1: Buscar la versatilitat, no?, també dels productes.
0: Exacte. Uh-huh. I per altra banda, jo crec que les cooperatives, les agrobotigues, el que col·laboren és en crear aquests circuits curts de comercialització, no?, i que realment els distribuïdors tinguin un menor pes i, per tant, sigui molt més directe l'arribada d'ingressos de la venda de productes al pagès.
1: Uh-huh. I anem a això, el que estàvem comentant, els reptes, quins són els reptes que hi ha, amb què s'hauria d'actuar en aquest model de turisme vinculat al territori?
0: Jo crec que un dels desafiaments més importants és que evitar que el turisme acabi substituint el sector primari, no? Què té el turisme? Doncs que el turisme és un sector molt atraient. Si jo planto un camp de pomes el dilluns al vespre no tindré diners al moneder. En canvi, si jo obro algun tipus d'establiment turístic, potser tindré pocs diners, però un aurillo segur que el tinc a la caixa, sí, no? I per tant, això és un sector molt atractiu, que si jo planto vinyes o oliveres, necessito uns quants anys de rodatge, no? I això ha passat, per exemple, amb el turisme de sol i platja, on molts llocs ha completament esbandit, no?, el sector primari i el sector industrial, també. Un altre repte que crec que, i que hem comentat abans, és aquest de la banalització, no?, de les tradicions locals, mm-hmm, és a dir, per què he d'esquilar ovelles el diumenge si el diumenge és el dia que jo vaig a mercat i no ho faig el dilluns, que és el dia que ho feia, no?, perquè el diumenge tindré més visitants. Bueno, sí i no, no?, perquè realment el que estem construint és a crear un front on fem una teatralització del que som però que no som. Val? I per tant... això cal gestionar-ho molt bé, no? Un altre problema que tenim és que hem de garantir que els beneficis econòmics realment arribin als productors, no?
1: Clar, que reverteixin directament.
0: Correcte. Tots hem sentit el món de les oliveres, no sé, a Lleida, no? El món de l'oli d'oliva, que nosaltres l'anem a comprar al supermercat caríssim, mentre que el productor se li demana 50 cèntims o menys, no?
1: Sí, per tant, a vegades sota costos de producció i tot.
0: Exacte. Per tant, aquí al mig hi ha uns distribuïdors que estan guanyant molts diners, no? I per tant, aquí cal que participem o que promocionem aquestes xarxes de cooperatives de consum, agrobotigues, no? De tal manera que aquest benefici, amb una cadena curta de transformació i de moviment del producte, arribi al productor, no? I per tant, això cal un treball molt important de xarxa entre tots els agents, entre tots els agents, vull dir pagesia, restauració, comerç, administració pública, d'aquí no s'escapa ningú, Clar, aquests són els reptes de cara a un sector turístic, També és veritat que Hem d'aprendre que quan parlem de tipologies turístiques també les hem d'aprendre a definir, eh? Perquè tant havia parlem de turisme sostenible, ara turisme regeneratiu, ja, però tot això acaben sent modes, no? Hem de definir què vol dir turisme regeneratiu, pot existir o no? Què vol dir turisme sostenible? Vull dir, no anem pujant el carro de conceptes que van sent moda i que després passen.
1: Clar, que són, no? Efímers, no? Al final.
0: Exacte. Però també el sector primari té greus reptes, eh? El relleu generacional, la dificultat d'accés a la terra per gent que vol començar, els efectes del canvi climàtic, uh-huh, o fins i tot la rendibilitat, no? Per això també, repeteixo, són molt importants les xarxes de cooperació i també donar continuïtat a iniciatives, no? Al llarg dels meus estudis he vist que moltes persones del sector primari ja no volen col·laborar en les iniciatives perquè són iniciatives que comencen, hi ha un canvi de govern, per exemple, i les iniciatives s'acaben, sense ni més ni més, no? Per tant, hi ha projectes molt, molt bonics ara, com per exemple el Banc de Terres, que és un intercanvi entre gent gran que jubila i que vol cedir les seves terres, gent jove que comença, o la Catifa Vermella, no? Que són unes 10 mesures que es van presentar justament al març a Aitona,
1: al marc del fruiturisme,
0: mm-hmm, correcte. I per tant, totes aquestes iniciatives són iniciatives de país, realment interessants, però que, clar, que cal donar-li continuïtat, si no acaba esgotant les ganes, no?, de participar-hi en aquest tipus d'iniciatives.
1: Mm-hmm. Doncs, Esther, moltes gràcies per ajudar-nos també a entendre una mica quin és aquest vincle que tenim entre el sector primari i el turisme, que veiem que va molt més enllà de vendre, d'aquests factors econòmics, també és la manera de connectar el territori, de connectar la seva gent, de donar-lo a conèixer, de fer cultura i també, doncs, de treballar per als nostres paisatges, generant també, doncs, la mesura que sigui possible, aquestes oportunitats de desenvolupament econòmic. Fins aviat, que vagi molt bé.
0: Perfecte, moltes gràcies.
2: Onda Cero Lleida.
3: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
4: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
2: Onda Cero Lleida.
1: Seguim parlant de salut ambiental, posem avui el focus en una plaga que en els darrers anys ha tornat a guanyar protagonisme, la xinxa del llit. És petita, és difícil de detectar i sovint arriba a casa sense que ens n'adonem. Per parlar-ne ens acompanya Ignasi Ribadulla, fundador i responsable tècnic de Ser Plagues Urbanes. Bon dia, Ignasi.
5: Bon dia, Núria, com estàs?
1: Doncs molt bé, a punt de conèixer una mica què podem fer, com podem actuar en aquest sentit, perquè segur que molta gent n'ha sentit a parlar, però no tothom sap exactament què és una xinxa del llit.
5: Bé, una xinxa del llit és un insecte, és un hemípter, que són els hemípters, però són insectes, que sobretot tenen un aparell xuclador.
1: Sí.
5: Poden ser vegetals, o sigui, s'alimenten de la saba dels vegetals, o poden ser animals, eh? S'alimenten de la sang. En aquest cas és un hematòfag, uh-huh, és a dir, s'alimenta de sang. Abans és un insecte igual que la pererola,
1: sí,
5: molt antic, és a dir, que està
1: convivint, no?,
5: amb l'home des de temps immemorials, eh? És veritat que el xinxe ha tingut un període de temps, de dècades, en què pràcticament no ha sigut un problema mundial. Uh-huh. Ara fa 15 anys, més o menys, 15 anys la nostra empresa feia pocs tractaments de xinxe l'any. Ara és una cosa quotidiana, s'ha anat incrementant. No només a les nostres contrades, sinó a tot el món.
1: De forma generalitzada.
5: És una plaga global. Eh? És una plaga global. Per què? Perquè que ha tingut com a reservori, curiosament, les gallines, però que no és una plaga de la gallina, eh? És a dir, la gallina no pateix en el xinxe, però com a reservori durant tots aquests anys ha estat a gallines. Llavors, degut a la globalització, a la població cada vegada més resistent del xinxe,
1: sí,
5: a la prohibició del que parlàvem l'altre dia dels productes que funcionaven. Cada vegada hi ha menys productes insecticides permesos. I al mercat de compra de segona mà, que també s'ha incrementat moltíssim. Llavors, tots aquests factors han fet que el xinx

0: que s'hagi desenvolupat de forma global. Se viatja molt més, hi ha la globalització, i cada vegada, a tot arreu, hi ha més xinxa. És un hematòleg que surt per la nit, és un insecte relativament petit,
1: sí.
0: 7 mil·límetres, com a molt, quan és d'adult. Tampoc té metamorfosis completa com les paneroles, és a dir, la femella posa un ou, d'allí surten larves, que van fer mudes, més o menys entre 7 i 10 mudes o així, i després se transforma en adult. Se transforma, però no d'una manera...
1: Ja, que sigui visible,
0: que
1: no?
0: Sigui visible, no. Simplement se modifica i arriba a l'estat adult, a l'última muda. Però no és que hagi canviat molt. Canvia el tamany i una mica la forma i una mica el color. Però
1: sí, però
0: no
1: tot i així és molt petit.
0: És molt petit, 100 mil·límetres, 6 mil·límetres, és petit. Llavors, és un insecte que provoca fòbies, també. Provoca moltes fòbies, provoca al·lèrgies. A la gent que li pica, hi ha algunes que els afecta moltíssim.
1: Clar, perquè fa com una petita mossegada, no?
0: No mossega. No mossega. Xucla.
1: Xucla.
0: Pica.
1: Vale. Com si fos una picada d'un mosquit.
0: Sí, mossega, per exemple, la mosca negra. Introdueix l'estilet i treu la sang. Hi ha molta gent que no ho nota. O sigui, és una cosa molt, molt individual, el dany de la picada del xinxa.
1: Clar, segons la sensibilitat que tingui cada
0: Exacte.
1: Persona.
0: Hi ha gent, vas a domicilis, i els tècnics se troben que hi ha un plagón de xinxa espectacular. Per què? Perquè la persona no el pateix. És a dir, s'ha acostumat a conviure amb el xinxa, però com no li produeix
1: clar,
0: molèsties, doncs pues bueno, llavors se trobes verdaderes poblacions, molt grans.
1: I on es troben aquestes poblacions? Perquè xinxa de llit sabem doncs, que els matalassos, entenc que els sofàs...
0: No, a tot arreu.
1: Tipus, a tot arreu.
0: A tot arreu. A veure, el xinxa està a tot arreu de l'habitació. On es dorm? O sigui, en una cuina és molt difícil trobar un xinxa. Pot estar de forma eventual.
1: Llavors estaríem parlant potser d'una plaga molt considerable, no?
0: No, és difícil també. Encara que hi hagi molta plaga, els xinxes van
1: molt focalitzats
0: a les habitacions on es dorm, però no al llit només, sinó a tota l'habitació pot estar, i ara explicarem moltes vegades el per què, i també a la sala on està el sofà.
1: Sí.
0: O sigui, al sofà sempre en trobarem, normalment si hi ha problemes de xinxa en un habitatge, s'ha de tractar la sala del sofà, i s'ha de tractar evidentment el sofà. El xinxa, com qualsevol insecte, vol minimitzar el consum d'energia, és a dir, vol estar com més a prop de la font d'aliment, millor. Sí. Per tant, evidentment hi ha una població de xinxa que està al llit. Però hi ha altra que no pot estar, per densitat de població i perquè sobretot les femelles, que és una cosa curiosa, pateixen una fecundació traumàtica. Què vol dir? Que el mascle li clava l'estilet, li clava l'abdomen.
1: Sí.
0: És a dir, és una còpula traumàtica. I llavors què passa? Que la femella llavors ja no vol estar a prop de mascles. I se'n va a parts de l'habitació on no està al llit. És a dir, hi ha una certa jerarquia i un problema d'escape de les femelles per aquest tema. No? Quan ja ha estat fecundada i no li ha agradat, pues se'n marxa. Llavors, per això sempre el trobem estès per l'habitació. On? Evidentment el llit, el matalàs. Dintre del matalàs, si té forats de respiració. Al somier, al canapé, als plafons, als endolls, al sòcol, a les esquerdes de l'habitació, si està mal pintada, etc. Està tot arreu on se pot amagar. Llavors surt, que és bastant ràpid, per la nit, quan la persona està dormint, que ho detecta per la temperatura i el CO2, i va i piquen. Llavors, això de la temperatura i el CO2 ho vull dir perquè s'està intentant des de fa temps trobar trampes atraients per xinxa. Ja estan al mercat des de fa temps, però per desgràcia no funcionen. Com deurien de funcionar. Se passen amb això, en provocar una reacció exotèrmica perquè produeixi calor dalt i també una mica de CO2 per simular la respiració humana, però
1: de moment
0: no estan funcionant. S'ha de detectar el xinxa. Quan hi ha petites poblacions no és fàcil de detectar, però quan hi ha una població una mica elevada ja hi ha molts signes.
1: Quins serien aquests signes?
0: Els signes són els

0: excrements, que són petites taquetes fosques, perquè com mengen sang, moltes vegades són taques de sang, perquè sense voler has xafat el xinxe i sí, llavors el xinxe ja s'havia alimentat i té sang, exuvis, és a dir, les mudes que queden pel matalàs. Això m'està dit que encara la plaga no és molt gran, ja comences a veure-la. Evidentment, quan hi ha molta plaga,
1: es veu molt més,
0: es veu clar, moltíssim. És a dir, hi ha matalàs, doncs hi ha zones on veus una acumulació de xinxe, ous, etc. Els ous són petits, però es poden veure. La gent ho detecta fonamentalment perquè pica, i després, encara que hi ha gent, que ja t'he dit, que no manifesta cap símptoma, i perquè veu aquests signes al dit.
1: Un de les mesures segurament que faríem i que ens vindria més ràpid al cap seria agafo els llençols, agafo tot, ho poso a la rentadora, ho rento, ho netejo, però amb això és suficient?
0: No, no, per desgràcia no. És una mesura imprescindible. Quan se fa un tractament abans s'ha de fer tot això i una sèrie de mesures que se li dona al client, se li dona les recomanacions tant de la Generalitat com d'altres estaments i altres autonomies, on es diuen quines són les principals característiques que ha de tenir un habitatge per evitar la presència de xinxe. Ja no se fa el tractament, però se'ls diu. I una cosa importantíssima és que abans del tractament el matalàs estigui net, sense llençols, sense els coixins,
1: sí,
0: i tot així passat per 60 minuts a 60 graus a la rentadora.
1: Sí.
0: Això és important, però evidentment si tens un xinxe a l'endoll, perquè s'amaguen a l'endoll, doncs és difícil controlar-lo, s'ha de fer el tractament.
1: I aquí és quan entrem als professionals que
0: sí,
1: teniu les mesures, les eines, les estratègies per poder actuar.
0: Exacte.
1: D'arrel.
0: Cada vegada les eines són més el personal humà i l'experiència més que els productes, perquè ja t'he dit que els productes cada vegada són més cars, més cars i tenim més problemes amb els productes perquè cada vegada els van retirant. Llavors és molt important el personal humà que tingui experiència i que sàpigui, doncs, a entrar a una habitació ja fer, si veu un plafó, saber que pot estar allí. Si veu qualsevol element dintre l'habitació que es veu que es pot amagar el xinxe, doncs va per ell, m'entens? Vull dir, és importantíssim. I a cada lloc s'ha d'aplicar el producte que toca. Dintre dels diferents tipus de tractaments, doncs estan els tractaments químics,
1: sí,
0: amb insecticides, tradicionals. Jo personalment és el que aplico i dius, això és poc ecològic. Doncs a mi m'agradaria aplicar els altres, però...
1: Però si no són tan eficients.
0: Exactament.
1: El que hem de fer és erradicar.
0: Exacte. És erradicar i hi ha un preu assumible, perquè el tractament de xinxe no és barat. Llavors, els altres tractaments són encara més cars. Són tractaments tèrmics, se posen estufes durant molt de temps, en una habitació per passar-nos de l'umbral tèrmic superior on els insectes no es desenvolupen, però clar, costa moltíssim que entre dintre d'un sòcol la temperatura, la fusta és molt allant. Llavors, però tots aquests, la vaporeto, està molt bé el vapor, però és molt complicat si hi ha una plaga de xinxe fer-lo tot amb vaporeto. El fred, també. Hi ha altres mètodes físics, però jo que he anat a uns quants congressos i he parlat amb molta gent, bueno, al final, molta gent que aplica aquests mètodes, al final té que anar al químic. Així se m'ha reconegut per molts estaments d'institucions mixtes, d'empreses mixtes, municipals, entes, vull dir, per Espanya. S'intenta, evidentment, sempre procures el tema ecològic, però quan no funciona, doncs, hem d'anar al tractament químic, amb tota la normativa correcte i respectant el terme de seguretat, que normalment són de 12 hores.
1: Doncs coneixem una miqueta més les xinxes del llit i com les podem combatre. Ignasi Rivadulla, fundador responsable tècnic de Plagues Urbanes. Moltes gràcies, fins a propera.
0: Bé, gràcies, Núria.
2: Onda Cero Lleida. El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Don Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: L'estiu tot just acaba de començar, si ens centrem allò a mirar calendari en mà, però la calor ja ha deixat registres excepcionals. El juny ha estat marcat per temperatures extremes, rècords de màximes a les comarques de Ponent i un augment molt destacat de les nits tropicals, un fenomen que cada vegada afecta més municipis de l'interior i no només de les comarques de Lleida, sinó també a nivell de municipis del litoral. Coincidint amb l'inici de les vacances, avui el que volem fer és parlar no només de com ens afecta aquesta calor, sinó també doncs, si els nostres entorns, els nostres pobles, les nostres ciutats estan preparades per conviure amb un clima que anem veient any rere any i estiu rere estiu, que cada vegada és més extrem. En parlem amb l'ambientòleg Jordi Prats. Què tal, Jordi? Com va la calor?
3: Molt bé, Tònia. Aguantats. Aquesta hora bé.
1: Bueno, aquest mes de juny, si ens mirem una mica les dades, doncs ja ha estat excepcional, amb rècords de temperatures, de nits tropicals. Estem davant d'un episodi que és puntual, d'aquelles onades de calor que de tant en tant doncs, se'ns va informant, o ja podem dir que aquest és el nou patró climàtic dels estius que tindrem a Catalunya?
3: A veure, jo crec que, sí, evidentment, això és un símptoma clar d'aquest canvi climàtic, que hem parlat molts cops i que jo crec que ja tots l'hem assumit i que no, hi ha prou evidències com per estadístiques per tenir clar que això és el nou paradigma. Ara bé, aquest nou paradigma també té la seva variabilitat, val? També té els seus alts i baixos. Llavors, jo crec que, o sigui, igual com, no, ho he comentat en un altre programa, no? Potser amb temes, per exemple, de pluja, no? Ens hem trobat moments d'extrema sequera i alhora ens hem trobat, doncs, com per exemple aquesta tardor passada, amb moments de precipitació
1: gana, sí.
3: Rècord, doncs al final jo crec que la tendència és aquesta, no? És com cada cop aquests episodis més extrems. Llavors, jo crec que estadísticament, o sigui, en el futur segurament, igual aquest agost és l'agost més fred dels últims 10 anys o 20 anys, és a dir, vés a saber, no té pinta, però potser ho podria ser l'estiu que ve, no? O sigui, la idea és que tindrem encara estius suaus, i altres més extrems, no? Però diguem, és difícil de predir, però el que està clar és que aquestes dents de serra doncs, cada vegada ens porta a episodis més extrems, no? I això, aquesta tendència és molt clara i, de fet, ja ho hem vist, no? O sigui, aquesta calor intensa més freqüent, amb períodes que també duraran més temps
1: sí.
3: I més intensos i amb temperatures més altes, no? I jo crec que aquesta cosa que potser abans era excepcional, que era passar dels 40 graus, uh-huh. No? L'altre dia mirava un gràfic des del 1950 i sortia el número de dies que a Lleida s'havia passat dels 40 graus. Doncs potser entre el 1950 i el 1990 s'havia passat de mitjana un cop cada 10 anys.
1: Caram.
3: I en canvi, miraves les dades dels últims 5 anys i no hi havia cap any que no s'hagués passat com a mínim un o dos cops els 40 graus. No? Per tant, estem en una situació, jo crec que ja preocupant, perquè, clar, ens hem d'adaptar. És que ens hem d'adaptar, si no, no podem fer la vida.
1: Clar, ens estàs comentant aquesta forquilla de dècades, però és que aquest mes de juny, amb 30 dies, a les comarques de Ponent s'han registrat temperatures de fins a 43 graus i a Lleida s'han superat els 40 graus en 4 dies diferents. Quins
3: Correcte.
1: Efectes té aquesta calor tan intensa, tan sostinguda, sobre la salut, però també sobre els ecosistemes, també sobre l'activitat econòmica, que moltes vegades parlem només en termes de salut, però va una miqueteta més enllà.
3: Sí, clar, amb salut, a veure, per sort aquí nosaltres, veure, el tema de la calor jo crec que és un tema bastant conegut i el tenim prou interioritzat, però ja es veu com en altres països té més efectes precisament perquè no estan tan acostumats, no? Aquestes recomanacions que ens fa la Generalitat i que tots sabem, no? A la migdiada, no? Els padrins a l'estiu feien migdiada, s'aixecaven molt aviat, no? Aquesta necessitat d'adaptar-nos a la calor, aquí ja la tenim una mica a l'ADN, no? Però vaja, evidentment, a nivell de salut, aquest risc de cops de calor, deshidratació, sobretot amb gent vulnerable, amb infants, amb gent gran, llavors necessitat també d'anar amb compte, no? amb aquesta part de la societat més vulnerable. També, per exemple, a altres moments, altres anys també se n'ha parlat, no? Treballadors que per obligació, no? O sigui, per la tipologia de treball, doncs, se veuen obligats a treballar en hores centrals del dia, fent feines relacionades amb calor, no? L'asfaltat, el clàssic asfaltat, no? Bueno, doncs això hem d'anar molt en compte. A nivell d'agricultura també té el seu problema, eh? O sigui, els cultius amb aquestes temperatures tan extremes, doncs tampoc estan acostumats, no? Llavors, n'estem més rec i també, clar, evidentment, aquests cultius tenen menys rendiment. I a nivell ramaderia, per exemple, també molt habitual aquí a les Terres de Lleida, doncs el mateix, no? O sigui, que a nosaltres, no? Quan tenim calor tenim menys gana, no? Doncs als animals els hi passa el mateix, no? També pateixen aquest estrès tèrmic i que es pot traduir també, doncs, bueno, amb una menor productivitat, no? O en greix, o depèn del que siguin els animals, no? I tot això, clar, evidentment, a nivell econòmic, doncs també una baixa productivitat de treballadors, no? I un augment del consum energètic. Llavors, bueno, jo crec que el que ens hem de quedar és que la calor no és només un tema d'incomoditat, que també, sinó que també té una traducció directa a nivell econòmic.
1: Això és les afectacions, podríem dir, del dia a dia, però també un altre dels aspectes que preocupa són les nits tropicals, quan la temperatura no baixa dels 20 graus. La recerca més habitual d'aquests dies segurament és com combatre la calor. Hi ha una fórmula màgica o alguna cosa que ajudi?
3: Oh, tant de bo. No hi ha cap fórmula màgica i és un problema greu, perquè clar, és que el fet de, no? De ser molts cops, recordo, no? O sigui, aquestes nits o aquests dies, no? Que te'ls has de planificar per aprofitar precisament aquestes hores de més fresca, no? Tant del matí com de la nit, clar, si no hi ha aquestes hores per recuperar aquest, no? Per fer activitat al carrer per descansar.
1: Per descansar, sí.
3: Clar, evidentment, això té les seves repercussions, no? I un efecte acumulatiu. Llavors, a veure, les recomanacions que jo crec que també sap tothom, obrir finestres només de nit i a primera hora del matí, val? Vigilant mosquits també, perquè és, ja sabem que amb la calor també apareixen ja molts mosquits. Tema de finestres, persianes, perdó, tancades també durant el dia, o sigui, no? Evitar que entri la llum, i després també temes doncs, que hem entrat, no? El tema d'hidratar-se, per exemple. No? Però vaja, aquest, o sigui, és un problema greu perquè, clar, la nit el cos necessita descansar, no? I això, si no, aquest estrès tèrmic se'ns va acumulant. I, clar, si durant el dia estem en una situació extrema i a la nit no ens podem recuperar, doncs, evidentment, el següent dia el punt de partida és pitjor.
1: I tradicionalment el que passava és que les nits tropicals les associàvem més a municipis de costa, no? Que estava rejada de calor i d'humitat, però ara també està venint fins a l'interior. De fet, els registres del Meteocat del mes de juny doncs ja posaven algun focus en Tàrrega, al Poal, a Lleida Ciutat també hi ha hagut alguna nit tropical. Tot això són indicatius de que alguna cosa està passant, no? Tal com m'explicaves també al començament.
3: Clar, exacte. Són aquestes dents de serra que ens trobem on bueno, tot està canviant. No? Llavors, si a Lleida arribem a tenir temperatures, doncs, no? 4-5 episodis en un mes de temperatures per sobre 40 graus, doncs vol dir que allà on teníem puntualment 35-36, doncs ara són els puntuals, no? O sigui, les temperatures ja també s'incrementen un 2 graus, no? Tant de dia com de nit. I després això, clar, que al final el clima o la meteorologia també té els seus equilibris i quan hi ha aquests canvis, aquests equilibris també es veuen afectats. No? Per exemple, anècdota, no? Però nosaltres, per exemple, fem, jo cada estiu faig migració climàtica. O sigui, jo agafo, no? Agafo, marxem de Lleida i ens instal·lem a Maials. Ens instal·lem per un tema de, bueno, de conciliació familiar amb el clima, perquè és que si no, ja sabem que a Lleida, no? O ets d'un club o... no? I t'has d'adaptar, però precisament, per exemple, un fenomen que és... que jo he vist durant aquests últims anys és aquest increment a les temperatures nocturnes, aquesta, per exemple, a les Garrigues o no, aquesta zona més elevada que sempre gaudia, fins i tot Tàrrega, no? Que gaudia d'aquesta garbinada, sí. No? La famosa garbinada d'aire fresc nocturn, doncs aquest aire ja no bufa o no bufa amb la mateixa intensitat. Ara, en canvi, doncs, per exemple, ahir ho vam veure, un vent molt intens intern que venia des d'Aragó, no?
1: Sí, portava
3: ahir el fum aquell el fum. Que es veia, no? De l'incendi de Monegros, no?
1: Sí.
3: Doncs, clar, són indicadors clar de que això està canviant, no? I que ens està canviant les realitats de llocs on abans aquesta calor doncs, bueno, es veia d'una manera diferent.
1: Clar, això implica també que hi hagi una adaptació, no, dels nostres hàbits davant d'aquestes situacions de calor extrema. Ara, doncs, perquè parlaves de conciliació, comencen les vacances, moltes famílies també han de buscar què poden fer, doncs segurament buscaran coses per fer fora de casa, activitats a l'aire lliure, però tot això ho hem d'adaptar perquè aquests episodis cada vegada doncs, també són més freqüents.
3: Sí, és que clar, diguem... És impossible mantenir un ritme de vida igual amb una temperatura de 40-42 graus. Eh? I ull, Núria, això és la situació actual, però és que potser d'aquí 10 anys enyorarem aquests 40-42 graus. Eh? O sigui, a llocs de la península diria que ja... Que
1: estan normalitzant-los, no? Sí.
3: Clar, exacte. Aquests ja són temperatures normalitzades, exacte, d'estiu. Llavors, bueno, anem amb compte perquè, clar, és que això condiciona molt la manera com podrem viure dos o tres mesos de l'any. I, ull, que això és una quarta part de l'any, pràcticament. O sigui, que, bueno, potser no, ens queixàvem de la boira, i, però, vaja, que vigilem també amb l'estiu, perquè s'acabarà convertint en aquest pas en una campanya, bueno, un moment de l'any molt complicat. No? Llavors, a veure, si... bueno, amb tema de canalla, família i hàbits, bueno, coses que també ja sabem, no? Però, per exemple, les activitats esportives, no? Pues, bueno, crec que molt adequadament la societat cada cop incorpora hàbits més saludables, entre els quals fer esport, a l'aire lliure o en gimnàs, on sigui. Clar, el que veiem és que, bueno, les hores centrals del dia s'ha d'anar molt en compte.

0: els problemes que hi ha és la deshidratació, no? Amb aquesta calor, o sempre portar una ampolleta d'aigua, i fins i tot també a nivell laboral, doncs, intentar també adaptar aquests horaris, perquè doncs, bueno, que la gent pugui arribar a la feina potser una mica abans, els que treballen a l'exterior que puguin fer doncs, alguna mena d'horari compactat, o bueno, fins i tot a la fruita es feia el tema, no? S'ha començat a implantar el tema de treball nocturn, no? Per evitar aquests pics de temperatura.
1: Clar, i aquí també entrem en aquest concepte que durant els últims anys hem anat incorporant i anem sentint cada vegada que comença l'estiu, que són els refugis climàtics, que no només són instal·lacions, establiments, equipaments municipals, sinó que també poden ser aquests espais naturals a l'aire lliure, però que estan ombrejats. Quan parlem de refugis climàtics, en el cas de Lleida, per exemple, com anem de refugis climàtics? Tenim una bona xarxa?
0: A veure, jo crec que anem malament. Jo crec que anem malament, perquè els refugis climàtics, si... diguem, hauríem d'entreposar amb els refugis climàtics, en el sentit que n'hauria d'haver molts, molt ben repartits, i pràcticament una a cada cantonada. I haurien de ser molt fàcils d'accedir. No hi hauria d'haver un horari restringit, hi hauria d'haver activitats a fer, hi hauria d'arribar una família i poder-s'hi estar, diguem, unes hores, no? Les hores centrals del dia... Clar, jo veig que no, els centres cívics tenen uns horaris, la biblioteca pública, per exemple, a l'agost tanca a la tarda, no? Pot ser un lloc on es podria consumir cultura, refugi climàtic, doncs hauria de ser una prioritat, i no ho és. No? I després sí que també crec que és el que has comentat tu, també estic d'acord. O sigui, el refugi climàtic no pot ser no pot ser anar al supermercat o a una gran superfície comercial.
1: A passejar-se pel passadís dels congelats.
0: Que deien, no? El Corte Inglés, no?
1: Exacte, però, sí, el Bar Dalmau.
0: No hauria de ser això, no? No hauria de ser això. El que hauríem de tenir-ho doncs, és als barris, no? Hauríem de tenir parcs ben ombrejats, hauríem de tenir fonts, però fonts... per remullar-nos, per exemple, jo l'altre dia vaig estar a Sabadell, per exemple, i tenia una plaça al centre amb fons d'aquestes planes molt maques i veies molta canalla i molta gent refrescant-se, per exemple, ni que fos caminant, i passant amb les xancles només per mullar-te els peus, no? Llavors, jo crec que hem d'anar canviant aquest model de ciutat per aquest model, no? Parcs, arbres, el tema del riu, també donar-lo una mica més de joc i... Bueno, això, no? Que al final el refugi climàtic l'hem de tenir a 5 minuts de casa, no podem fer un desplaçament de 20 minuts per arribar a un refugi climàtic o haver de consultar l'horari que tindrà per poder accedir.
1: Hi havia una iniciativa de Pimec Comarç, dels establiments que s'adherien a aquesta campanya com de refugis climàtics, però estem en el mateix, no? Vull dir, tampoc no és aquesta la solució, sinó que hem de parlar també d'equipaments públics i al final aquí en el cas de Lleida estem parlant doncs, d'una ciutat que està molt exposada al sol. Hi ha places, hi ha les passarel·les que creuen el riu, que realment si has d'anar d'un costat a l'altre t'has de pensar molt bé perquè no tens alternatives de passar per un pont o per un altre. Carrers amb pocs arbrats, fa un any també doncs, hi havia aquesta polèmica al voltant de la plaça Ricard Viñes. Aquí també s'hauria de parlar, o tenir aquesta mirada més a mig llarg termini, de solucions urbanístiques, no? Per intentar reduir aquests efectes d'illa de calor, que jo crec que en el seu moment també ho vam estar parlant, no? Fins i tot les diferències que hi havia en barris de Lleida, segons els graus de temperatura que hi podia haver de diferència entre uns i uns altres.
0: Correcte, sí. A veure, per mi la millor infraestructura, la que no? bona, bonica i barata, és el tema de l'arbrat. Al final, jo crec que a Lleida li falta arbrat, però vaja, arbres i arbres de qualitat, no arbres d'aquests decoratius que
1: fan arbres
0: d'alçada i que no fan ombra. Necessitem arbres i els necessitem també pensar, quan fem una reforma d'un carrer, no? Ja sigui perquè no? canviem la vorera o perquè instal·lem la fibra o perquè canvien la canonada del col·lector, el que sigui, clar, ens ho hem de plantejar per dir, escolta, aquest plantejament és un plantejament que servirà per aquests períodes futurs que la ciutat pot arribar a 45-50 graus i ens servirà per protegir les voreres, les façanes, ens servirà. Si no ens serveix, doncs, perquè clar, un carrer al final no es reforma tan sovint. I aquí hi ha la iniciativa que comentaves, per exemple, no? que va a Fleming i a Riu Ebre, que és aquesta, com li van dir,
1: naturalització.
0: Que jo crec que és una molt bona iniciativa i aquesta hauria de ser, hauria de ser la tendència general de la ciutat. Sempre que es fa una reforma, eliminar paviments, no? O paviments menys foscos, per exemple. L'altre dia vaig anar a l'auditori, per exemple, l'auditori té tot de rajoles de pedra, que, vaja, estan cremant i allò acumula calor tot el dia. Clar, aquella calor és pels que entren a l'auditori i és

0: tothom que viu en aquella zona. O sigui, al final allò no deixa de ser un radiador, no?, que acumula calor durant el dia i després a la nit, quan busquem aquestes hores de més refrescar, doncs solta la calor i fa que no siguin tan fresques, no? Llavors hem comentat el tema de fonts d'aigües. I on no puguem instal·lar arbres, doncs instal·lem pèrgoles, no? Per exemple, el comentaves a les passarel·les. Clar, o sigui, i aquí sempre ens hem de posar, això també, per exemple, quan parlem del carril bici o d'altres mesures, sempre ens hem de posar al lloc de les persones més vulnerables. Llavors, clar, quan estem parlant d'una distància de 50 metres o 100 metres, clar, una persona saludable la pot recórrer sense problema a un pas accelerat i no tindrà cap conseqüència. Però pensem una persona que va amb una velocitat lenta, va? Una persona que el que sigui, no? que camina amb bastó o fins i tot amb caminador. Clar, l'estàs exposant durant un període molt llarg, no només a la temperatura, sinó també a l'efecte del sol, que també sempre té un extra. No? Jo aquí sempre visualitzo molt l'encreuament d'Avinguda Estudi General amb Avinguda Madrid, Rambla i Avinguda Catalunya, no? Aquella zona de plaça Espanya, on hi ha un semàfor que dura 90 minuts d'espera i no hi ha un ombra amb 100 metres lineals.
1: Yeah.
0: Llavors dius, clar, que aquí una persona gran, clar, està exposada ben bé a 4-5 minuts de sol potent que, clar, té el seu risc.
1: Clar, i a nivell així d'administració, potser tampoc no calen grans inversions, sinó que hi ha actuacions més assequibles i més senzilles, com comentaves, que es podrien aplicar més de manera immediata, no?, per fer aquests espais públics més habitables, més condicionats també climàticament.
0: Ah, per mi és una combinació de... O sigui, aprofitar qualsevol excusa que tinguem per adaptar els carrers, no? Per ficar el hardware necessari, no? O sigui, doncs això que dèiem, no? Si es fa una reforma... O sigui, per exemple, al pont de Maristes fa un parell d'anys i van fer un rentat de cara, no? Perquè estava rovellat, no? Bueno, si hem de plantejar una actuació, doncs hem d'aprofitar perquè aquesta nova actuació, no?, pues ja equipar aquesta passarel·la amb aquests sistemes, no? O el que dèiem, no?, per exemple, la Rovira Roure, no? Doncs hi va haver un cert conflicte amb el tema de l'arbrat, si l'arbrat seria suficient o no, doncs també, no? L'hem d'aprofitar quan fem una reforma per equipar aquests carrers. Això és la part que l'hem de tenir sempre present. I després, evidentment, és destinar anualment un pressupost sobretot a temes d'aquests, doncs millorar els parcs infantils, millorar l'arbrat de carrers. Al final, sempre és el mateix. O planifiquem un pressupost recurrent que ens ajudi a adaptar progressivament la ciutat, o el que ens trobarem és que d'aquí 15 anys o tindrem una ciutat que serà impracticable 3 mesos a l'any. Llavors, de cop ens haurem de gastar molts diners i no els tindrem. Bé, doncs això és com tot, no? Prefereixes estalviar i fer calaix i anar fent a poquet o prefereixes fer-ho de cop i menjar-te totes les conseqüències? Bé, jo aquí diria, i després també el que sempre passa, no? Que només ens recordem, no? De Santa Bàrbara quan trona, no? Crec que es diu. Que, doncs aquí és el mateix. No? O sigui, vale, ara tot la calor està, diguem, a primera plana. Però això arriba al setembre potser no, però octubre, i de cop ja la prioritat és una altra, no? I llavors ja les eleccions són al maig, doncs al maig ningú se'n recorda de la calor, o sí, a finals de maig segur.
1: Però ja anem tard.
0: Els primers avisos, però exacte, ja anem tard, no? Llavors jo crec que, bueno, és de bona administració i de bon govern que aquests temes que tenen els seus alts i baixos durant l'any, doncs gestionar-los d'una forma més coherent, més regular i sempre amb visió a llarg termini.
1: I sense dependre de les administracions, que ja veiem que els terminis són, van com van, cadascú de nosaltres, als nostres habitatges, per exemple, doncs, quines recomanacions podríem tenir en compte perquè després tampoc no arribin unes factures energètiques desorbitades?
0: Correcte. Bueno, de fet, aquí hi ha el tema de la pobresa energètica, que comentava abans, i la necessitat de refugi climàtic, perquè al final el que és de, no?, el que és ric o no?, els que gaudim d'aquest estat del benestar, no? Qui no és d'un club, té pàrquing a casa.
1: No? Ja.
0: La comoditat de sortir del teu pis amb aire condicionat, agafar el cotxe del pàrquing, enxufar l'aire condicionat,
1: sí. Aparcar
0: al club, entrar a la piscina, tornar a agafar el cotxe i tornar a casa. Clar, això, malauradament, no ho pot fer tota la societat. Llavors, molta gent s'ha de quedar a casa. I a casa, i alguns cops, sense disposar d'aquestes infraestructures d'aire, perquè no les pot pagar, o pel consum energètic, o perquè, clar, un aire condicionat també val diners. No?
1: Sí.
0: Llavors, bé, al final, bé, doncs el que hem comentat, ventilar només quan l'aire, no?, quan tinguem aquesta garantia de que l'aire exterior és més fresc que l'interior, no? Aquí, a veure, recomano sempre tenir un parell de termòmetres, no?, un dins de la casa i un fora, no?, en algun lloc que sapiguem que toque, que no li toque el sol, per veure, doncs això, no?, aquesta diferència de temperatura, baixar les persianes durant el dia, evitar que el sol entri directe. Aquest és un dels problemes que, per exemple, estan tenint a la zona, no?, als països del nord, que tots tenen edificis que sempre volen sol, i després se n'adona que, clar, quan arriba l'estiu estan desprotegits i són impossible baixar la temperatura perquè són tot vidre, no? Hi ha molt vidre, hi ha molta finestra, no? Després del tema ventiladors, els ventiladors, per sort, són molt econòmics, i ara també hi ha molta oferta de ventiladors de sostre que funcionen força bé. Llavors, prioritzar ventiladors abans que l'aire condicionat, per temes també d'estalvi. Tema de cuina també important, no? Doncs potser fer cuina una mica més fresca, no? Amanides, no? I evitar doncs, ús de forn, o si ho fem-ho a primera hora o al vespre, no? No fer-ho a les hores centrals. I després, doncs, bueno, si algú té balcó o té jardí, doncs també intentar posar tendalls o posar plantes, no? Que també una mica que amortiguin no? aquesta calor, no? Llavors, bueno, i sobretot jo crec que l'important també és que les edificacions també siguin de qualitat i que, bueno, doncs que a la llarga també tot aquest parc d'habitatges que tenim, que és un parc força antic, que vagi millorant en qualitat d'aïllament i també aïllament de finestres i façana.
1: Doncs vinga, aquí una llista de recomanacions per dur a terme de forma més immediata durant aquests propers dies, perquè tenim aquest estiu per endavant amb aquestes temperatures, que doncs, els registres del Meteocat ens parlarem del mes de juny, però el juliol tot just el comencem, tenim l'agost per endavant i setembre ja ho veurem. Jordi, moltes gràcies i bon estiu, que vagi molt bé.
0: Bon estiu, Núria, gràcies.
2: Onda Cero Lleida.
3: Ya desde fiesta no hay muchas con el panorama que nos rodea o que nos asedia, porque es un asedio esto ya, un cerco de corrupción el que se cierne sobre instituciones y organismos públicos del Estado pringados, presuntamente pringados y que se siguen multiplicando a la velocidad de vértigo. Estamos con uno y llega el siguiente, caducan en cuestión de horas. Si ayer era la Agencia Tributaria, hoy es la Guardia Civil. El juez imputa a su directora, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, en el caso de las cloacas de Ferraz. La UCO cree que Mercedes González conocía la actividad de la fontanera, con la que se reunió al menos en tres ocasiones. Y el juez quiere saber si, como piensa la Fiscalía, tuvo algo que ver en las presiones a los altos mandos de la UCO que molestaban al gobierno con tanta investigación sobre el hermano o la esposa. Si utilizó su posición jerárquica para investigar a los agentes que investigaban. Ella dice que no, Anticorrupción cree que sí, y el juez la llama a declarar como imputada para que le aclare si los máximos responsables de la Guardia Civil colaboraron con una trama corrupta, para que le explique si la Guardia Civil también formaba parte de las cloacas.
4: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al jueves, el 16 de este mes. En dos semanas, el juez Santiago Pedraz cita a declarar en calidad de investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO Manuel Llamas por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. El caso Cloacas, las presiones a los agentes de la UCO para que dejaran de investigar abusando de la superioridad jerárquica. Las acusaciones que hace solo unos días negaba en el Senado la investigada. Nunca jamás me reuní con Leire para presionar a nadie. Nunca, nunca tuve que ver con las maniobras de las cloacas.
5: Claramente que no he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
3: Interior mantiene la confianza en Mercedes González, también en el DAO de la Guardia Civil. Siguen en sus puestos, no habrá dimisiones, pocas ganas de hablar en el gobierno. Preguntado Ángel Víctor Torres, respuesta de manual.
6: Nosotros tenemos códigos éticos muy estrictos en mi organización política y lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión publicada, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
3: Que los jueces hagan su trabajo, pide Ángel Víctor Torres, que es justo lo que está haciendo el juez. El Partido Popular ha echado cuentas, le salen ya más imputados que diputados y Cuca Gamarra exige la dimisión no solo de los imputados de la Guardia Civil, sino también del máximo responsable de Interior, del ministro Marlaska.
7: También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska, que conocía los contactos de la presunta organización criminal con su directora general de la Guardia Civil. ¿Y qué hizo al respecto? Mentir, taparla y respaldarla. Ni el DAO, ni la directora general, ni el ministro Marlaska pueden seguir ni un minuto más dirigiendo la Guardia Civil. Un cuerpo que lo que merece es respeto y no un gobierno que lo ensucia con su corrupción.
3: El gobierno defiende la inocencia y la honestidad de Mercedes González, como sigue defendiendo también la honestidad y la inocencia de Zapatero. Houston, Sánchez tiene un problema, otro más, a ver cómo explica el respaldo a Zapatero al tiempo que su gobierno se persona como acusación en la causa de las joyas. A ver cómo resuelve el Tetris, defender la

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. L'inici de la campanya d'estiu impulsa l'ocupació a Catalunya, que per primera vegada trenca la barrera dels 4 milions de treballadors. Escoltem Miquel Samper, conseller d'Empresa.
2: Catalunya ja té 4 milions, més de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. En concret, una xifra que és rècord a Catalunya i que és lideratge a tot l'estat espanyol. Generem més ocupació que en el lloc.
1: Un mercat, el de l'ocupació, que hauria de seguir creixent després del procés de regularització extraordinari en què han participat 257.000 persones a Catalunya. És important que el màxim de migrants s'hi puguin adherir, tenint en compte més que el que es manté és la bossa d'aturats. Respecte del mes passat, l'atur ha caigut menys d'un punt i encara tenim més de 300.000 persones que volen treballar i no poden.

0: Políticament, avui també és un dia significatiu per a Catalunya. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Nautiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Un tràmit inèdit des del 2023, l'últim cop que un govern català va aconseguir aprovar els comptes. El president de la Generalitat s'ha compromès a executar cada euro del pressupost.
2: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
1: Una estabilitat que, segons Esquerra, només depèn del govern català. Esther Capella és la portaveu parlamentària d'Esquerra.
3: Continuarem condicionant les decisions perquè Catalunya guanyi recursos, més competències, més capacitat de decidir, més sobirania. Ara la pilota està a la seva teulada, a la teulada del govern.
1: Des de l'oposició, el diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat l'executiu de governar sense rumb i sense sobirania.
4: Sense control dels nostres recursos, diputats del Partit Socialista de Catalunya, no hi ha autogovern efectiu.
1: El PP català veu el PSC atrapat pels seus socis i vaticina que Illa acabarà com Artur Mas.
0: Més coses. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que, a partir de diumenge, no és una broma, pujaran les temperatures.
1: Sí, es preveu un episodi de calor forta que es notarà especialment a l'interior de Catalunya. Tot això després que deixem un mes de juny que s'ha comportat climàticament com un mes de juliol. L'augment de la temperatura impacta també en el risc de mortalitat, especialment de les persones amb patologies prèvies.
5: El golpe del calor en sí es una urgencia, pero no solo se trata de lo que es el impacto directo, sino fundamentalmente en aquellos pacientes más vulnerables y que, por ende, pues el calor puede descompensar sus cuadros clínicos que habitualmente están controlados.
1: Paraules del pediatre Cristian Garriga en declaracions a la brúixola.
0: I pel que fa al trànsit, jornada molt complicada a la P7.
1: Sí, s'han produït fins a 4 accidents amb la implicació de camions. El més greu ha tingut lloc a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, on ha mort un jove de 17 anys atropellat.
0: I a partir d'avui, el Tour de França aterra a Barcelona, molta expectació mediàtica, però també amb dificultats per a la mobilitat durant els propers 5 dies a una 60ena de municipis.
1: Avui, la presentació dels equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família obliga a tallar l'avinguda de Gaudí i diversos carrers de l'entorn fins a les 8 del vespre, amb reobertura progressiva a partir de 9:45 de la nit. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic.
0: I també aquest vespre, a partir de les 8, als jardins del Palau Robert acullen el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest.
1: I actuaran Banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat. És la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol fomentar els grups emergents de casa nostra.
0: Els esports amb el Víctor i Llucia. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi.
0: La selecció espanyola es juga l'accés als vuitens de final del Mundial aquesta nit a l'estadi de Los Ángeles.
6: Sí, arriba l'hora de la veritat. Després d'una primera fase on els de Luis de la Fuente han deixat molts dubtes, tot i les dues victòries contra l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, aquest ja és el moment clau de la Copa del Món. Espanya no guanya una eliminatòria des de fa 16 anys al Mundial de Sud-àfrica i avui a les 9 de la nit s'enfrontarà Àustria, que va ser segona en el grup de l'Argentina. D'altra banda, Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units van segellar ahir el seu accés a la propera ronda.
0: I tanquem els titulars amb la previsió del temps. Juan Carlos Piña, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya temps estable en general, excepte el vessant nord del Pirineu, on tenim alguns núvols baixos que podrien deixar alguna precipitació dèbil i dispersa. Les temperatures diurnes avui baixen al Pirineu, pugen a Girona i es mantenen amb pocs canvis a la resta. Màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 35 a Tarragona, 31 a Barcelona. La EMET ha activat avisos per calor al litoral de Tarragona, província de Girona i de pressió de Lleida. Demà divendres tornarem a tenir temps estable, encara que durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar alguna precipitació dèbil i aïllada de poca rellevància. Així mateix, les temperatures es mantindran sense canvis o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. 3:45 i gairebé 6 minuts de la tarda. Ivan Gustems al control tècnic.

0: Ho dèiem en portada, Catalunya ha trencat per primera vegada a la història la barrera dels 4 milions de treballadors. Durant el mes de juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu, la xifra d'afiliats de la Seguretat Social ha arribat als 4 milions 8.000, un nou rècord històric. En paral·lel, però, l'atur continua a mínims des del 2008, tot i que mostra, com dèiem, símptomes de cert alentiment, un fet que preocupa tant els representants d'empresaris com dels treballadors. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi.
0: Quins detalls més podem extreure de les dades publicades aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística?
1: Doncs, pel que fa a l'apartat de l'ocupació respecte al maig, el mercat laboral català ha sumat més de 37.000 treballadors i, en comparació amb fa un any, hi ha 102.000 persones més en feina. Les dades detallen en quins sectors s'han concentrat els nous llocs de treball aquest mes de juny i destaquen el comerç, però sobretot l'hostaleria, com els principals motors de la creació d'ocupació, coincidint amb l'inici de la temporada turística d'estiu. En paral·lel, l'atur continua en mínims des del 2008, és a dir, de fa 18 anys. Al juny hi havia 307.000 persones a les llistes dels serveis d'ocupació, 458 menys que al maig i gairebé 8.000 menys que fa un any. Ara bé, aquestes variacions són mínimes i alerten d'una cronificació de la bossa d'aturats. I això és el que més preocupa tant el secretari general de la Patronal de Petites i Mitjanes Empreses Catalanes, Josep Ginesta, com el responsable de Mercat de Treball de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
2: No podem perdre el tren del creixement per créixer en quant a afiliació, sí, però alhora reduir l'altíssima taxa d'atur que tenim.
3: I si mirem les dades de l'atur allò amb lupa, per entendre'ns, veurem que pràcticament la meitat de les persones que es troben registrades a l'atur són persones en situació d'atur de llarga o molt llarga dura.
1: I és cert que l'atur cau en totes les demarcacions i sectors econòmics, però, de nou, preocupa l'atur entre els menors de 25 anys i els aturats de llarga durada majors de 45, és a dir, que porten més d'un any sense feina.
0: Encara és d'hora per calcular quin impacte tindrà la regularització de migrants al mercat laboral. Previsiblement farà créixer tant el nombre d'ocupats com de demandants de feina, però encara es desconeix en quines proporcions. Sigui com sigui, des de Comissions demanen un finançament adequat al Servei d'Ocupació de Catalunya per atendre, Ricard, les persones que s'han acollit a aquest procés.
1: Sí, el SOC suma un nou repte, ja que haurà de seguir treballant per trobar feina als 307.000 aturats que hi ha avui en dia a Catalunya. Doncs en aquest context, el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha avançat que preparen grans plans de contractació per a aquells sectors econòmics que necessitin sumar de cop molts treballadors.
4: Que si una persona, una empresa, perdó, o un conjunt d'empreses, gremis, unions d'empresaris, ens diuen, necessitem X número de perfils, 20, 100, els que siguin, nosaltres podríem estructurar una oferta formativa que ajudés a que persones aturades poguéssim trobar feina en aquestes empreses.
1: I segurament es reforçarà el teixit industrial català, ja que fa pocs dies el govern va presentar el seu full de ruta per transformar la indústria catalana amb una inversió de 5.000 milions d'euros. Segons apunten fonts coneixedores, l'objectiu és transitar d'un model econòmic basat en el sector serveis cap a l'enfortiment de la indústria catalana, que necessita mà d'obra i una millora urgent de les connexions ferroviàries per transportar mercaderies.
0: I Càritas alerta que més de la meitat de les famílies que atén no té un habitatge digne i també que prop de la meitat es troben, Anna, en situació administrativa irregular.
5: Sí, són les dades de la memòria de 2025 que s'ha presentat avui a Tarragona. Durant tot l'any passat, les 10 diòcesis de Càritas a Catalunya van acompanyar prop de 200.000 persones i 86.000 llars. L'entitat alerta que hi ha una pobresa enquistada que s'agreuja encara més a parer seu per la manca de polítiques d'habitatge i per les dificultats per trobar feina que es troben molts d'aquests ciutadans. El president de Càritas, Salvador Busquets, alerta de la precarietat laboral.
6: 4 de cada 5 persones ateses a les 10 Càritas amb seu a Catalunya busca feina i o no la té, no la troba, o té una feina precària, o té una feina que no li dona dret a beneficiar-se dels drets socials que tots tenim, perquè és no és contracte.
5: Busquets també ha posat el focus en les famílies amb infants i adolescents que representen el 52% de les llars ateses per l'entitat. Per això considera que la protecció cap a la infància encara és insuficient.
0: En plana política us destaquem que Salvador Illa ja té sota el braç els primers pressupostos de la legislatura i probablement els últims pel cicle electoral que s'obrirà ja a partir de l'any vinent. El govern ha tirat endavant els comptes amb el suport d'Esquerra i dels Comuns, tot advertint que no són un xec en blanc. Marxem al Parlament de Catalunya, allà ens hi espera el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi. Els pressupostos contemplen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros, un 23% més que els de fa 3 anys, els darrers que van aprovar. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que el gruix de les inversions aniran a parar a polítiques socials.
8: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost, va a reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
7: Els socis treuen a pit de les contrapartides com la línia orbital ferroviària o l'enfortiment de l'Agència Tributària de Catalunya, en el cas d'Esquerra, o l'increment de despesa per habitatge aconseguit pels comuns. En tot cas, però, avisen que no tenen intenció d'afluixar. Són la republicana Esther Capella i Jéssica Albiach dels comuns.
9: Avui també comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en dos. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut, amb el drama de les llistes d'espera.
7: Des de l'executiu agraeixen el suport i conclouen que aquest pressupost és una declaració de confiança en Catalunya.
0: Ben al contrari és el que opina la resta de grups. L'oposició, Marcos, creu que els comptes no responen a les necessitats de Catalunya.
7: Sí, Junts per Catalunya acusa el govern de no tenir projecte, sinó que només volen preservar la cadira. El diputat Antoni Castellà conclou que el PSC governa amb prepotència sense atendre les demandes del carrer.
11: Segueixo veient arrogància i triomfalisme, consellera. No són uns bons pressupostos. Perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer. O què passa? Que els mestres no se n'enteren, que els metges no saben de què van, que els bombers, que els policies, que viuen una altra realitat. Em sembla que vostès viuen una altra realitat.
7: Els juntaires, a més, denuncien el dèficit i la pressió fiscal que pateix Catalunya. El Partit Popular també demana una rebaixa d'impostos, reduir la burocràcia i afavorir els autònoms. El PP considera que aquest pressupost liquida la classe mitjana i adverteix Salvador Illa que podria acabar a la paperera de la història.
12: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
7: Aliança Catalana s'expressa en termes similars a Junts i PP, mentre que la CUP lamenta que aquest pressupost genera frustració entre la ciutadania i això beneficia, diuen, l'extrema dreta.
0: El que hauria de ser una excepció s'està convertint aquest estiu en la tònica

0: General, amb prou feines sortim d'un pic o d'una onada de calor que ja ens trobem immersos en una altra i aquest cap de setmana tornarem a notar com els termòmetres repunten fins a arribar al punt àlgid a principis de la setmana vinent. Amb l'augment de les temperatures pren especial importància la prevenció i la consciència per evitar els cops de calor que augmenten el risc de mortalitat a l'estiu. Montse Valls, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Sí, i és que si a l'hivern les urgències dels centres mèdics s'omplen de casos de grip i similars, ara a l'estiu el pic assistencial ve causat pels cops de calor. Amb aquestes temperatures tan altes, tothom és susceptible de patir-ne un, però s'ha de parar especial atenció als col·lectius vulnerables, com poden ser les persones grans, els nadons i els infants, les dones embarassades i les de partir de 65 anys i persones amb patologies prèvies. El factor en comú que fa que aquests grups siguin més sensibles a la calor és la major dificultat a poder regular la seva temperatura. Ho ha explicat a la brúixola d'Onda Cero el pediatre Cristian Garriga.
2: El golpe del calor en sí es una urgencia o puede llegar a ser una urgencia importante o vital, pero no solo se trata de lo que es el impacto directo en este tipo de situaciones, sino fundamentalmente en aquellos pacientes más vulnerables y que pueden tener ya enfermedades previas, fundamentalmente crónicas o que están polimedicados y que, por ende, pues el calor puede descompensar sus cuadros clínicos que habitualmente están controlados.
1: Garriga demana molta precaució i reclama més mesures per conscienciar, sobretot centrant-se en aquests col·lectius més vulnerables.
0: Aquestes últimes setmanes s'han registrat també talls de llum en diversos punts de Catalunya, especialment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Les causes d'aquests talls són l'augment de la demanda d'electricitat i les altes temperatures d'aquests dies. Això ho ha explicat Roberto Villafàfila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Condicionaments de l'UPC, en una entrevista a La Ciutat. Ho ha recollit l'Eudald Sanz.
3: Aquestes últimes setmanes s'han detectat diversos talls de subministrament elèctric a Barcelona i a municipis de l'àrea metropolitana. La raó, segons ha explicat a La Ciutat Roberto Villafàfila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Condicionaments de l'UPC, es troba en l'augment de la demanda per l'ús d'aires condicionats i ventiladors, que l'àrea metropolitana de Barcelona ha crescut més d'un 8,4%, segons Barcelona Energia. L'increment de les temperatures fa que la xarxa sobrescalfi més, un problema en entorns urbans perquè la xarxa pot trigar més a refredar-se.
4: Estem en l'entorn urbà. En l'entorn urbà tenim l'efecte ja de calor, ¿vale? Fruit de l'escalfament global i dels materials que es fan servir a la ciutat, que el que fa és que impedeix que aquestes infraestructures es refredin com es feia tradicionalment.
3: Villafàfila assegura que els talls en el subministrament poden ser habituals a les zones on la infraestructura no pugui suportar l'augment de la demanda, però que en cap cas suposaria una apagada general de la xarxa elèctrica.
0: Doncs també hem tingut un matí complicat, ho hem explicat al llarg d'aquesta jornada. La P7, per múltiples accidents i amb la implicació de diversos camions. Un d'ells encara manté tallat un carril de l'autopista en sentit sud a la Pobla de Montornès, a Tarragona. El més greu, però, s'ha produït a Castellví de Rosana, al Baix Llobregat, on aquesta matinada ha mort una jove de 17 anys atropellada per un camió. Ja són 71 les víctimes mortals a les carreteres en el que portem d'any, de les quals el 42% són motoristes.
5: Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i posteriorment un camió ha atropellat mortalment la passatgera del vehicle de dues rodes. A conseqüència del sinistre, ha mort la menor de 17 anys, veïna de Gelida. El conductor de la moto ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.
0: Però avui l'autopista P7 ha estat l'escenari també de tres accidents més amb la implicació de vehicles pesants.
5: En el primer, el més aparatós, un camió, que era d'Estrella Adam, ha bolcat a l'altura de la Pobla de Montornès, a Tarragona, i la càrrega d'ampolles de cervesa ha quedat escampada per la calçada, provocant el tall de la via durant bona part del matí. Ara mateix ja hi ha un carril obert en sentit sud i s'acumulen les retencions des de Santa Oliva. A més, el servei d'emergències ha atès dues persones ferides, una de les quals ha estat traslladada a un centre hospitalari. Pel que fa als altres dos accidents, una persona ha resultat ferida lleu després de la topada entre un camió i un autocar amb 28 passatgers a Maçanet de la Selva, on s'ha hagut de tallar un carril. A Martorell també hi ha un altre carril tallat per un accident entre dos camions amb pèrdua de càrrega.
0: I en relació amb l'accident d'autobús de Lleida, d'ahir 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 d'ells han estat crític i 2 més estables dins la gravetat.
5: Els altres 5 ferits estan ingressats a planta en situació estable. En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb l'últim balanç de salut ahir al vespre. Mentrestant, la Guàrdia Urbana de Lleida continua investigant les causes del sinistre. La conductora, que acabava de ser contractada, va donar negatiu en les proves i ara els investigadors analitzen

0: escenari disposat davant la Sagrada Família. En total es preveu la participació d'uns 80.000 assistents. Però tot plegat implica restriccions de mobilitat. Per començar, per l'acte d'avui es realitzarà un perímetre d'1,5 km², on la mobilitat a motor estarà restringida. En l'etapa de dissabte, les restriccions seran més greus, amb diversos talls a la ciutat de Barcelona entre les 12 del migdia i 8:45 del vespre. El diumenge, en canvi, l'etapa entre Tarragona i Barcelona afectarà sobretot a la mobilitat del corredor litoral i dins de Barcelona els talls seran menors i més circumscrits a Montjuïc, produint afectacions entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. En general, les zones més afectades seran els districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants.
1: Gràcies. I l'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i 7 mesos de presó un jove que es feia passar per una noia de 22 anys a les xarxes socials per captar menors i obtenir-ne material pornogràfic.
2: Els fets es remunten al 2021, quan va enganyar un adolescent de 14 anys simulant una relació sentimental i va aconseguir que li enviés fotografies i vídeos de contingut sexual. Després va contactar amb dos amics de la víctima, també menors d'edat, per intentar obtenir imatges íntimes. Tot i que s'enfrontava a gairebé 20 anys de presó, el tribunal li ha aplicat una rebaixa en detectar problemes de salut mental. Per això haurà de seguir tractament psicològic i, com també, indemnitzar les víctimes amb 12.000 euros.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
4: Contrata a 3Player por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
5: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
6: ¡Chasca!
4: Disfruta de 3 meses de A3Player Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
7: ¿Ves las cosas de otra manera?
8: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en A3Player.
1: Actualitat esportiva de la mà del Víctor Llucia. Comencem parlant, com no pot ser d'una altra manera, de la selecció espanyola, que busca guanyar una eliminatòria del Mundial 16 anys després.
9: Sí, és que ja són 3 Copes del Món consecutives que acaben massa aviat per a la selecció espanyola. En l'edició d'enguany avui li arriba el moment de la veritat. Els partits a caixa o faixa en aquesta primera eliminatòria. Als 16ens de final, Espanya s'enfrontarà una altra selecció europea, Àustria, que va acabar segona del seu grup per darrere de l'Argentina de Leo Messi. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente vol continuar veient un equip reconeixible sobre la gespa.
10: Si a nosotros la exigencia nos gusta muchísimo, pero si los primeros en exigir no somos nosotros. Lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay y lo que estoy viendo yo esta semana, es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. Y con lo que nos hemos ofrecido hasta ahora, también estaba muy contento.
9: Nico Williams es baixa per una lesió muscular que es va produir en el duel contra l'Uruguai, igual que Jeremy Pino. En canvi, Víctor Muñoz podria tenir els primers minuts en aquest Mundial. Les aspiracions de la selecció espanyola passen per la imaginació de Lamine Yamal, que, segons ha explicat De La Fuente, ja podria completar el partit sencer. El seleccionador austríac Ralf Rangnick opinava sobre el crack del Barça.
11: Sin duda, es uno de los jugadores que tenemos que darle poco espacio. Pocas oportunidades para regatear. Es uno de esos jugadores que todos los aficionados quieren ver. Da igual de qué país seas. Será nuestra tarea dejarlo aparecer lo menos posible.
9: Rangnick, per cert, va ser qui va recomanar Joan Laporta el fitxatge de Hansi Flick pel Barça. L'Espanya-Àustria, avui a les 9 de la nit a Los Angeles i en directe pel radioestadio d'aquesta casa d'Onda Cero a partir de les 8 del vespre. Ja de matinada, a la 1 hora catalana, Portugal i Croàcia es disputaran una plaça pels 8ens de final a Toronto. Després d'una primera fase decebedora per una de les favorites al títol, el seleccionador, el català Roberto Martínez, avisa que hauran de patir.
12: Estamos en un momento que realmente estamos preparados para sufrir, creo que somos humildes para no considerarnos favoritos, yo creo que solo favoritos son las naciones que ya han ganado un mundial, que hay un aspecto psicológico que te ayuda a poder pensar de esa manera. En nuestro punto de vista, muy humilde, pero con mucha confianza de hacer las cosas bien, de saber lo que queremos y estar todos preparados para ayudar en los momentos difíciles de un partido, porque sin duda mañana va a ser un partido muy difícil y que vamos a tener que sufrir.
9: I encara més de matinada, a partir de les 5, Suïssa-Algèria, el BC Place de Vancouver.
1: 3 seleccions ja estan a 8ens, Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units.
9: Un doblet de Harry Kane a les acaballes del partit va possibilitar la remuntada anglesa i va evitar el ridícul contra la República Democràtica del Congo, ja a les primeres de canvi. I encara més, va haver de patir Bèlgica, que perdia 0-2 contra el Senegal i va acabar forçant la pròrroga per acabar guanyant a l'últim minut del temps extra amb una diana des del punt de penal de Tielemann, el porter del Madrid, Thibaut Courtois.
13: Cuando no ganas nada al final de temporada, nadie está contento.
6: estás un poco... No,

0: triste, pero bueno, al final poco cabeza abajo. Pero bueno, es verdad que aquí hay un grupo joven, una mezcla con experiencia, con gente que quiere, que entrena bien, que se esfuerza por el equipo, que no hay malas caras y bueno, al final un mundial es lo más bonito que puedes jugar con tu país y obviamente ganar partidos com la d'avui pues, serà molta alegria.
1: I els Estats Units s'han desfet aquesta passada matinada de Bòsnia, tot i jugar mitja hora amb un futbolista amb menys. Dos enfrontaments més ja confirmats per aquests vuitens de final, el Bèlgica-Estats Units i el Mèxic-Anglaterra.
2: Més enllà del Mundial, l'Espanyol anuncia el primer fitxatge.
1: Es tracta d'Àlex Calatrava, perquè el conjunt blanquiblau ha pagat uns 5 milions d'euros al Castelló, on ha jugat les últimes dues temporades. L'atacant barceloní ve de marcar 15 gols i de repartir 8 assistències al passat curs a segona divisió. Per a Calatrava, jugar primera és un somni, són les seves primeres declaracions al club.
3: Ara mateix és un somni, fet realitat. Estic en un moment de créixer, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. Un somni fer realitat. Una mica tot, el projecte que tenien, els canvis que havien fet. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar i crec que amb tots els fets que s'han anat donant, crec que era un pas que tenia que donar i amb moltes ganes.
1: Calatrava ha signat un contracte per a les properes 5 temporades amb l'Espanyol fins al juny del 2031. I d'altra banda, una llegenda del futbol espanyol, Santi Cazorla, ha anunciat que penja les botes amb 41 anys i després de disputar l'última temporada primera amb el club de la seva vida, l'Oviedo.
2: A la plana poliesportiva, en bàsquet, adeus al Barça i al Joventut de Badalona.
1: El conjunt blaugrana, que continua amb la porta de sortida oberta, Nicola Provítola i Yusufa Fall també acaben contracte i jugaran lluny del Palau Blaugrana la propera temporada. El base argentí marxa després de 5 cursos i 5 títols al palmarès, mentre que el pivot senegalès ha vestit de culer els dos últims cursos. El club ja ha anunciat 6 sortides, a més de la de Jan Vesely, que va anunciar la seva retirada. I la penya ha comunicat que Guillem Vives tanca la seva segona etapa al club verd i negre, on ha disputat 236 partits oficial. El base barceloní ja ha signat amb el seu proper equip, que és el Casademont Saragossa, per a les dues properes temporades. I encara en bàsquet, un altre déu confirmat al Real Madrid. El club blanc ha comunicat la marxa de l'entrenador Sergio Scariolo després d'una temporada sense títols. El seu substitut serà l'ex del València, el barceloní Pedro Martínez.
2: Víctor i Llucià, gràcies i bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
2: L'última òpera de Giuseppe Verdi, Falstaff, torna al Gran Teatre del Liceu aquest mes de juliol.
4: Serà a partir del dia 9 i fins al 19 de juliol. Es tracta d'una versió produïda per Loren Pelli amb els barítons Luca Salsi i Ambrogio Maestri al capdavant, que s'alternaran en el paper protagonista. També hi haurà altres grans noms, com les sopranos Serena Sáenz i Carolina López. Amb aquesta òpera, Josep Pons s'acomiada després de 15 anys com a director musical del Liceu, passant a ser-ne director honorífic.
2: I el Vida Festival 2026 obre avui una nova edició amb concerts del Cala Norte, Ralf Fitxú i Barri B.
4: La Masia d'en Cabanyes a Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del certamen que combina grans noms internacionals amb una forta presència catalana. Avui a la tarda arrencarà amb els concerts de Maig, Triquell i Maria Jaume. El festival s'allargarà fins diumenge i entre els noms més destacats d'aquests propers dies hi ha Guitarrica de la Fuente, Depresión Sonora i Amaya.
2: I aquest vespre a partir de les 8 els jardins del Palau Robert de Barcelona acullen el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest i actuarà amb Banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat. I ara vull estar amb tu.
4: És la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol ser una celebració especial fomentant el vincle amb el públic jove, amb una aposta clara per a artistes emergents i nous sons electrònics i pop. El coordinador d'Europa FM a Catalunya, Lluís Soler, ha explicat a la Ciutat d'Onda Cero que l'edició del Clotilde d'enguany és especial per l'emissora per la celebració dels seus 30 anys.
5: És aquesta experiència de viure un concert ben acompanyat, quan ets jove i que t'ho passes tan bé i és fantàstic.
4: El Clotilde Fest enguany arriba a la seva 8a edició i està impulsat per la Direcció General de Difusió de la Generalitat conjuntament amb l'Agència Catalana de la Joventut Carnet Jove.
2: Doncs amb el Clotilde Fest arribem a les 3 de la tarda.

0: En Onda Cero, Por Fin, con Cantizano.
1: Todo preparado para que comience el partido. Toma Energisil. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Arranca el partido con Energisil Vigor.
2: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
3: Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda, web y app.
4: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
5: En directo la última hora del verano.
6: La gente está con ganas de mar, relax.
5: ¿Siguen las costas rebajas?
6: Sí, pero hay que darse prisa.
5: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
7: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Impuesto agencia o en costacruceros.es. Costa.
8: Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
9: Próximo destino, Toledo.
10: El sábado 4 de julio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde Toledo. Descubriremos Primada, la gran exposición que conmemora el octavo centenario de la construcción de la Catedral de Toledo. Una ocasión única para acercarse a la historia y el patrimonio de la ciudad imperial. El sábado 4 de julio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Toledo. Con el patrocinio de la Fundación Primatial de Toledo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
11: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
12: Vint anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
11: La brúixola amb Lola Sorribas.
13: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
14: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
13: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumix.
15: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca. Pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
11: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
16: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
11: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
17: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que, per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveix gaudeixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real, no? I per tant dius, això crec que sí que això que

0: L'AP7 s'ha convertit en un vertader calvari per aquells que diàriament s'han de traslladar per anar a treballar. Parlem tant dels cotxes privats com dels transportistes. I el problema no el tenim només a les retencions, que també, sinó en els sinistres. Avui s'ha produït la 71a víctima mortal a les carreteres catalanes des que va començar l'any. La víctima és una jove motorista de 17 anys que ha estat atropellada per un camió després que la motocicleta caigués a la via. De fet, avui també s'han produït dos accidents més amb camions implicats. Després que ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, reflexionés que la gratuïtat dels peatges de la P7 fa 5 anys potser no va ser l'opció més encertada, avui a La Brúixola volem parlar amb els transportistes perquè ens expliquin com viuen ells la situació actual d'aquesta artèria viària i quines solucions s'haurien de posar sobre la taula per revertir el col·lapse i la sinistralitat, que s'han convertit en les emergències principals que calen abordar en aquesta via que travessa tot el litoral català.
1: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: titulars d'aquest dijous, dia 2 de juny. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Rècord històric d'ocupació a Catalunya.
1: Ha superat per primera vegada els 4 milions d'afiliats.
2: Catalunya ja té 4 milions, més de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. En concret, una xifra que és rècord a Catalunya i que és lideratge a tot l'estat espanyol. Generem més ocupació que en el lloc.
1: Paraules del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, la clau ara és que aquesta xifra augmenti, tenint en compte les 257.000 persones que han participat en el procés de regularització extraordinari. Mentrestant, però, encara hi ha 300.000 persones aturades.
0: Dia inèdit des del 2023. Salvador Illa ha aconseguit aprovar els comptes.
3: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política. No?
1: Des d'Esquerra Republicana alerten que aquesta estabilitat depèn, diuen, només del govern català, i els juntaires parlen d'executiu sense rumb. Escoltem Esther Capella dels Republicans i Antoni Castellà de Junts.
4: Continuarem condicionant les decisions perquè Catalunya guanyi recursos, més competències, més capacitat de decidir, més sobirania. Ara la pilota està a la seva teulada, a la teulada del govern.
5: Sense control dels nostres recursos, diputats del Partit Socialista de Catalunya, no hi ha autogovern efectiu.
1: Mentrestant, el PP català veu el PSC atrapat pels seus socis i vaticina que Illa acabarà diuant com Artur Mas.
0: El Tour de França ja ha aterrat a Barcelona amb la presentació dels equips.
1: Hi ha molta expectació mediàtica, però també amb dificultats per la mobilitat durant els propers 5 dies. Una seixantena de municipis es veuran afectats. Pel que fa a la capital catalana, Barcelona, les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar també el transport públic.
0: En cultura, a partir de les 8, els jardins del Palau Robert acullen el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest.
1: I actuaran banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat. És la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol fomentar els grups emergents de casa nostra.
0: I avui tindrem només a Bruxella fins a les 8, perquè després ja saben que Espanya juga la eliminatòria. Parlarem també, abans d'acabar, sobre el llibre Huir de Eritrea, en què ja veuran que també farem alguna referència al Mundial, com probablement també farà ara el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Òbviament, perquè a partir de les 9 de la nit al Radio Estadio, des de les 8, el partit dels 700 de final entra a Espanya i Àustria. Ja tenim alineació, repeteix l'11 que va jugar contra l'Aràbia Saudí, Luis de la Fuente, per aquest enfrontament. A part d'això, hem de dir que l'Espanyol anuncia el seu primer fitxatge per la propera temporada. Es tracta de l'Escalatrava, un mitja punta, que signa amb el conjunt blanc i blau fins al 2031. I el Barça de bàsquet anuncia dues sortides més en la seva secció. Nicolás Laprovittola i Youssoufa Fall finalitzen el seu contracte i no continuaran al Palau Blaugrana.

0: Està previst que aquest diumenge pugin encara més les temperatures. Sembla que la calor no dona gaire treva. Volem saber què ens espera de cara al dia de demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Demà divendres a Catalunya tindrem un dia d'ambient assolellat, encara que durant la tarda creixeran alguns núvols d'evolució a punts del Pirineu, sense descartar precipitacions dèbils i aïllades. Les temperatures pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona, 31 a Barcelona. Així mateix, la Met activarà avisos per calor a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona. Per altra banda, bufarà vent moderat a fort a l'Empordà i meitat sud de Tarragona, sense descartar ratxes fortes de vent. És una informació d'Emet.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Ismael de la Parra. Catalunya ha trencat per primera vegada a la història la barrera dels 4 milions de treballadors.

0: Durant el mes de juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu, la xifra d'afiliats a la Seguretat Social ha arribat als 4 milions 8.000, un nou rècord històric. En paral·lel, l'atur continua en mínims des de l'any 2008, tot i que mostra símptomes de cert alentiment, un fet que ha preocupat tant els representants d'empresaris com també els treballadors. Per saber quins detalls més podem extreure de les dades publicades aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística, saludem el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Pel que fa a l'apartat de l'ocupació respecte al maig, el mercat laboral català ha sumat més de 37.000 treballadors i, en comparació amb fa un any, hi ha 102.000 persones més en feina. Les dades detallen en quins sectors s'han concentrat els nous llocs de treball aquest mes de juny i destaquen el comerç, però sobretot l'hostaleria, com els principals motors de la creació d'ocupació, coincidint amb l'inici de la temporada turística a l'estiu. En paral·lel, l'atur continua en mínims des del 2008, és a dir, de fa 18 anys. Al juny hi havia 307.000 persones a les llistes dels serveis d'ocupació, 458 menys que al maig i gairebé 8.000 menys que fa un any. Ara bé, aquestes variacions són mínimes

0: i alerten d'una cronificació de la bossa d'aturats. I això és el que més preocupa tant el secretari general de la patronal de petites i mitjanes empreses catalanes, Josep Ginesta, com el responsable de mercat de treball de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
1: No podem perdre el tren del creixement per créixer en quant a afiliació, sí, però alhora reduir l'altíssima taxa d'atur que tenim.
2: I si mirem les dades de l'atur allò amb lupa, per entendre'ns, veurem que pràcticament la meitat de les persones que es troben registrades a l'atur són persones en situació d'atur de llarga o molt llarga dura.
0: I és cert que l'atur cau a totes les demarcacions i sectors econòmics, però de nou preocupa l'atur entre els menors de 25 anys i els aturats de llarga durada majors de 45, és a dir, que porten més d'un any sense feina.
3: I amb tot, encara és d'hora per calcular quin impacte tindrà la regularització de migrants al mercat laboral. Previsiblement farà créixer tant el nombre d'ocupats com també de demandants de feina, però encara es desconeixen quines proporcions. Sigui com sigui, des de Comissions Obreres demanen un finançament adequat al Servei d'Ocupació de Catalunya per atendre, Ricard, les persones que s'han acollit a aquest procés.
0: Sí, el SOC suma un nou repte, ja que haurà de seguir treballant per trobar feina als 307.000 aturats que ja hi ha a Catalunya. Doncs en aquest context, el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha avançat que preparen grans plans de contractació per a aquells sectors econòmics que necessitin suma de cop molts treballadors.
4: Que si una persona, una empresa, perdó, o un conjunt d'empreses, gremis, unions empresaris, ens diuen, necessitem X número de perfils, dins 100 els que siguin, nosaltres podríem estructurar una oferta formativa que ajudés a que persones aturades poguéssim trobar feina en aquestes empreses.
0: I segurament reforçarà el teixit industrial català, ja que fa pocs dies el govern va presentar el seu full de ruta per transformar la indústria catalana amb una inversió de 5.500 milions d'euros. Segons apunten fonts coneixedores, l'objectiu és transitar d'un model econòmic basat en el sector serveis cap a l'enfortiment de la indústria catalana, que necessita mà d'obra i una millora urgent de les connexions ferroviàries per transportar mercaderies.
3: Gràcies, Ricard. I Càritas alerta que més de la meitat de les famílies que atén no té un habitatge digne i també que prop de la meitat es troben en situació administrativa irregular, Ferran.
5: Sí, són dades de la memòria de 2025 que s'han presentat avui a Tarragona. Durant tot l'any passat, les 10 diòcesis de Càritas a Catalunya van acompanyar prop de 200.000 persones i 86.000 llars. L'entitat alerta que hi ha una pobresa enquistada, diuen que s'agreuja encara més, a parer seu, per la manca de polítiques d'habitatge i per les dificultats per trobar feina amb què es topen molts d'aquests ciutadans. El president de Càritas, Salvador Busquets, alerta de la precarietat laboral.
6: 4 de cada 5 persones ateses a les 10 Càritas amb seu a Catalunya busca feina i o no la té, no la troba, o té una feina precària, o té una feina que no li dona dret a beneficiar-se dels drets socials que tots tenim, perquè és no és contracte.
5: Busquets també ha posat el focus en les famílies amb infants i adolescents, que representen el 52% de les llars ateses per l'entitat. Per això, diu, considera que la protecció cap a la infància és insuficient.
3: Salvador Illa ja té sota el braç els pressupostos de la Generalitat. Aquests són els primers comptes de la legislatura i molt probablement els últims per la dificultat d'arribar a una nova entesa en ple cicle electoral. Ja veurem què acaba passant d'aquí a l'any vinent. Avui el que sabem és que el govern ha tirat endavant els pressupostos amb els suports d'Esquerra i els Comuns, tot advertint que no són un xec en blanc. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Lola. Els pressupostos contemplen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros, un 23% més que els de fa 3 anys, els darrers que van aprovar-se. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que el gruix de les inversions aniran a parar a polítiques socials.
8: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
7: Els socis treuen a pit de les contrapartides com la línia orbital ferroviària o l'enfortiment de l'Agència Tributària de Catalunya, en el cas d'Esquerra, o l'increment de despesa per habitatge aconseguit pels comuns. En tot cas, però, avisen que no tenen intenció d'afluixar. Són la republicana Esther Capella i Jessica Albiach dels comuns.
9: Avui també comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en dos. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut, amb el drama de les llistes d'espera.
7: Des de l'executiu agraeixen el suport i conclouen que aquest pressupost és una declaració de confiança en Catalunya.
3: Ben al contrari és el que opinen la resta de grups. L'oposició creu que els comptes no responen, Marcos, a les necessitats de Catalunya.
7: Sí, Junts per Catalunya acusa el govern de no tenir projecte, sinó que només volen preservar la cadira. El diputat Antoni Castellà conclou que el PSC governa amb prepotència sense atendre les demandes del carrer.
11: Segueixo veient arrogància i triomfalisme, consellera. No són uns bons pressupostos. Perquè vostès tenen el rècord de protestes al carrer. O què passa? Que els mestres no se n'enteren? Que els metges no saben de què van? Que els bombers, que els policies, que viuen una altra realitat? Em sembla que vostès viuen una altra realitat.
7: Els juntaires, a més, denuncien el dèficit i la pressió fiscal que pateix Catalunya. El Partit Popular també demana una rebaixa d'impostos, reduir la burocràcia i afavorir els autònoms. El PP considera que aquest pressupost liquida la classe mitjana i adverteix Salvador Illa que podria acabar a la paperera de la història.
12: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
7: Vox i Aliança s'expressen en termes similars a Junts i PP, mentre que la CUP lamenta que aquest pressupost generi frustració entre la ciutadania i això beneficia, diuen, l'extrema dreta.
13: ¿Qué? Me traigo a mi hijo y cada vez nos subes más el precio del seguro.
14: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
13: ¿Qué? Vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es.
16: Contrata a 3 Player por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
17: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
18: ¡Chasca!
16: Disfruta de 3 meses de A3 Player Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
19: ¿Ves las cosas de otra manera?
20: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en A3 Player.
3: Set i 16, ara a la brúixola volem posar el focus a l'AP7. Avui ha estat l'escenari de 3 accidents amb la implicació de diversos camions. El més greu, però, s'ha produït a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, on la passada matinada ha mort una jove de 17 anys atropellada per un camió. Amb aquestes ja són 71 les víctimes mortals a les carreteres en el que portem d'any, de les quals el 42% són motoristes.
5: Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta amb 2 ocupants ha patit una caiguda a la via i, posteriorment, un camió ha atropellat mortalment la passatgera del vehicle de 2 rodes. A conseqüència del sinistre, ha mort la menor de 17 anys, veïna de Gelida. El conductor de la moto ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Però avui a l'autopista AP7 ha estat l'escenari també de 3 accidents més, amb la implicació de vehicles pesants. En el primer, el més aparatós, un camió que era d'Estrella Damm, ha volcat a l'altura de la Pobla de Montornès a Tarragona i la càrrega d'ampolles de cervesa ha quedat escampada per la calçada, provocant així el tall de la via durant bona part del matí. El servei d'emergències ha atès 2 persones ferides, una de les quals ha estat traslladada en un centre hospitalari. Pel que fa als altres 2 accidents, una persona ha resultat ferida lleu després de la topada entre un camió i un autocar amb 28 passatgers a Maçanet de la Selva, on s'ha pogut tallar un carril. A Martorell també hi ha un altre carril tallat per un accident entre 2 camions amb pèrdua de càrrega.
3: Perquè se'n facin una idea, per l'AP7 passa el doble de trànsit que per l'A2 i 4 vegades més que per la C-32. I pel que fa a la sinistralitat, els incidents amb camions implicats són els més greus. Avui se n'han produït 3 d'aquesta índole. De fet, des que es va tancar l'últim peatge, ara fa 5 anys, el trànsit de vehicles pesants ha augmentat un 40%. Ara a la brúixola volem abordar aquesta qüestió amb Carles Folqui, és el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya. Senyor Folqui, què tal? Bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda.
3: A veure, com viuen primer de

0: tot diàriament els transportistes als seus viatges per l'AP7. No sé si ells tenen percepció de seguretat.
1: Doncs no, evidentment, no tenen percepció de seguretat. Treballar a l'AP7, que és el nostre espai natural de treball i fa feina, és ben complicat, de vegades pels talls que es produeixen per manifestacions i diàriament doncs, per les retencions que es produeixen, moltes vegades i malauradament, per accidents on ens veiem nosaltres mateixos implicats. Evidentment, aquesta via és una via cabdal per nosaltres, per al transport de mercaderies, és per on passen el 60% de les exportacions d'Espanya a la resta de la Unió Europea i per això per nosaltres és cabdal el bon funcionament d'aquesta via, que ara mateix és obvi que no s'està produint.
0: Des de la gratuïtat, entenc que, ho dèiem a l'inici, s'ha augmentat bastant aquesta afluència de transportistes.
1: Bueno, aquesta dada és relativa. Perquè aquest increment que s'ha produït del sector del transport de mercaderies en quant a la circulació per l'AP7 és un increment que s'ha derivat de l'increment de l'activitat comercial i econòmica del conjunt del nostre país. Hem de tenir present que nosaltres estem obligats a circular per l'AP7, els camions pesants, des de l'any 2018, que tenim la prohibició per circular per la Nacional 240 i 340 justament per qüestions i per motius de seguretat. I se'ns va derivar justament a l'AP7 perquè era una via que en principi és una via molt més segura i és una via on no s'ha de produir un nombre molt més petit d'accidents. Quin és el problema? Que des que es va produir l'alliberament dels peatges hi ha hagut un increment exponencial de vehicles privats que hi circulen per l'AP7. Llavors tenim una infraestructura que està molt superada en les seves capacitats, tant pels vehicles pesats com pels vehicles particulars, però hem de tenir sempre molt present que aquesta infraestructura, quan es va construir en el seu moment, es va considerar una via d'alta capacitat europea i la seva finalitat principal era justament facilitar aquesta circulació de mercaderies des d'Espanya fins a la resta de la Unió Europea.
0: De fet, ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, assumia que potser no va ser massa bona idea posar fi als peatges. A vostè quina opinió li mereix?
1: A veure, el concepte general de treure els peatges, doncs nosaltres en el seu moment ho vàrem defensar. Creiem que era una opció raonable per reduir costos de l'activitat del sector del transport de mercaderies per carretera i també era una opció òptima pel vehicle privat. Però entenem que la gestió que s'està fent d'aquesta operativa no està sent la més adient. No està sent la més adient per una manca d'inversions importantíssima en l'AP7, que s'està deteriorant d'una manera molt accelerada, però a més hi ha una manca d'infraestructures complementàries a aquesta via, a l'AP7, que està obligant tant a particulars com a transportistes a acabar d'agafar aquesta via, que és una via que, com estem dient, està molt superada en les seves capacitats. L'alliberament dels peatges de l'AP7, si no va acompanyada d'inversions, no només en el manteniment d'aquesta infraestructura, sinó en la creació de vies alternatives, produirà com a resultat la situació que estem vivint en aquest moment.
0: I davant d'aquesta situació sorgeixen, evidentment, doncs, propostes per intentar que es pugui solucionar d'alguna manera aquesta situació. Una d'elles venia de la mà de la líder dels comuns, Jéssica Albià, que plantejava que els vehicles de més de 7.500 quilos circulessin només pel carril dret i que es prohibís fer avançaments als camions. Quina valoració en fan vostès?
1: En aquesta qüestió venim treballant des de fa molts anys amb la Generalitat de Catalunya, amb el Servei Català de Trànsit. I aquestes limitacions a la circulació dels vehicles pesats ja es venen produint de manera sistemàtica. En uns acords que hem arribat a administració amb el sector, vàrem establir que era adient en determinades circumstàncies doncs, que no es pogués produir aquests avançaments dels vehicles pesats o que ara tinguessin que circular tots per la dreta o fins i tot limitar la velocitat dels vehicles pesats. Però entenem que les mesures que ja hem pres són les mesures màximes que podem assolir com a sector. Hi ha més limitacions al vehicle pesat, creiem que ja no és la solució. El que hem d'explorar són altres vies i a lo millor sí que és convenient fer una limitació de velocitat general, no només pel vehicle pesat, sinó també pel vehicle particular i vehicle privat. Hem de ser molt curosos en criminalitzar el sector de transport de mercaderies per carretera. Estem dient que aquesta via és cabdal per nosaltres perquè no tenim més alternatives, tenim que passar per aquí sí o sí. Hem de garantir que del teixit productiu espanyol es puguin fer les exportacions en unes condicions dignes i el

0: que aquí cal és per part de les administracions inversions en infraestructures d'una manera urgent. I aquí els peatges que poden alleugerir i que encara estan vigents, com a la C32, doncs en el seu cas, i així ho hem reclamat a les administracions, s'haurien d'aixecar en determinades circumstàncies justament per alleugerir el trànsit a la P7.
1: De fet, clar, parlava ara que no és tant la solució, no és tant limitació cap als vehicles pesats, creu vostè, sinó millorar o afrontar les infraestructures des d'un altre punt de vista. No sé si creu que una d'aquestes solucions passa per la B40.
0: Sí, seria una opció absolutament viable. El que hem de tindre present és que des del moment que s'han aixecat els peatges no s'han fet infraestructures importants, que això és un dèficit que ja portàvem des de molts anys enrere, i que és imprescindible que això es prengui com una qüestió d'estat i que les administracions implicades, tant la Generalitat com l'administració central de l'Estat, prenguin mesures i es prenguin seriosament aquesta situació, perquè està en risc la vida només, no només dels particulars, sinó també dels nostres professionals, dels transportistes de mercaderies. I nosaltres ja patim moltíssimes pèrdues, tant de temps personal com de pèrdues econòmiques, per aquesta mala gestió de les infraestructures que ara mateix tenim al nostre país. Llavors, qualsevol via alternativa que es pugui construir o es pugui fer servir per alleugerir la circulació, doncs endavant, ho hem de fer entre tots. Però això ha de ser una qüestió d'estat, s'ha de prendre l'administració aquesta qüestió com una qüestió capital.
1: Clar, per tant, precisament no depèn només de la Generalitat, sinó que les infraestructures, carreteres, en bona part depenen de l'Estat. No sé si mantenen conversa, ja sigui amb el ministre de Transports, Òscar Puente, o també aquí amb el Departament de Territori, per abordar aquesta qüestió, si ja estan posats ara mateix.
0: Sí, la interlocució tant amb el Ministeri de Transports com amb la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de Trànsit és constant i permanent. En aquest sentit sí que bueno, estem satisfets perquè hi ha una molt bona interlocució. El que mai acaben d'arribar són les solucions, perquè les solucions fins ara han passat per justament fer limitacions pel transport de mercaderies per carretera i és evident, veient els resultats, que no està sent la solució adient i estem deixant de banda la solució de veritat, que és fer servir les infraestructures que ja tenim, com bé deia abans, la C32, que encara té peatges i que podria alleugerir molt el trànsit a la P7, però també fer aquestes infraestructures. I s'està treballant a l'APC en el desdoblament, en l'ampliació al tercer carril i de més, però els temps de l'administració actualment són tan lents que aquesta solució mai arriba i ens fan arribar o ens fan treballar en períodes o en terminis molt llargs. Tenim també la inversió en el corredor mediterrani, que ha de fer servir infraestructura del ferrocarril justament per moure mercaderies, però aquesta és una altra inversió que s'està fent molt a poc. Llavors, no assenyalem el sector del transport de mercaderies per carretera, veiem quines infraestructures tenim i aquelles que estan en procés de licitació, de construcció, doncs donem-li més intensitat a aquest procés, perquè si no, no trobarem mai la solució.
1: Carles Folch, secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la brúixola. Que vagi bé.
0: Molt bé, moltes gràcies, un plaer i molt agraït pel vostre interès pel sector.
2: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
3: Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
1: Des de fa una hora, Barcelona acull la festa de presentació dels equips del Tour de França, que sortirà dissabte des de la capital catalana. Avui, ara mateix, el focus està entre el recinte modernista de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família, i ja podem anar a aquesta hora cap allà, perquè hi tenim la nostra companya Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Doncs mira, jo sóc aquí als peus de la Sagrada Família, He triat aquest punt per veure com arriben els ciclistes de tots aquests equips que participen en el Tour de França, arribant des del recinte modernista de Sant Pau, fent aquest recorregut per l'Avinguda Gaudí, i després pugen aquí a l'escenari. Per exemple, ara fa uns instants

0: hi ha hagut una ovació perquè ha aparegut a l'escenari Egan Bernal, que és colombià i, com sabeu, aquí té molts seguidors, també doncs, dels més esperats a Pogacar, per exemple, és un dels més reclamats i un dels que està a la llista de preferits. Però vaja, la qüestió és que això avui és un esdeveniment social, no només esportiu. Hi ha gent, hi ha moltíssima gent, encara no tenim la xifra de la Guàrdia Urbana, però sabem que hi ha milers de persones, tant al recinte modernista de Sant Pau com aquí a la Sagrada Família i al llarg de tota l'Avinguda Gaudí, i hem detectat que hi ha molta gent vinguda de fora que en molts casos ha vingut expressament a Barcelona per viure aquesta presentació i sobretot el Depart Tour, que serà dissabte.
1: Soy de Brasil.
2: Aquest és l'ambient que ens comentes.
0: Que sentiríem un dels talls de veu de persones que han vingut de fora que teníem preparat. No sé si el podem sentir.
1: Soy de Brasil y hoy he venido aquí. Creo que Vingegaard va a ganar este Tour de France o Remco.
3: Yo vivo aquí, pero mi padre ha venido de Inglaterra para ver el Tour. Es nuestra cosa y también somos ciclistas, así que nos gustamos salir.
4: Cuando yo la veía en mi época a blanco y negro, en mi televisión y todo, y estar aquí presente es espectacular, la verdad. Me puse mi camiseta de Colombia, representando a mi país.
0: Doncs això, gent vinguda de tot arreu. També hem parlat amb una parella d'australians que han vingut especialment de Melbourne per celebrar també l'aniversari d'una d'elles. No hem posat el tall perquè era en anglès i així no ens haguéssim entès tan bé. També molta gent local, lògicament. Hi ha molts fans del ciclisme aquí a casa nostra, però també hi ha molts curiosos. En podem sentir uns quants, també.
5: Jo segueixo el ciclisme des de petitet perquè al meu pare li agrada molt, al meu avi també li agradava molt, i llavors és una oportunitat única de venir.
6: Hem vingut a veure què ens trobàvem per aquí.
7: No teníem res millor a fer aquesta tarda, llavors també com som veïns del barri. Doncs.
8: Sí, no teníem res a fer i m'ha dit et passes un moment i hem vingut aquí.
9: Per veure els ciclistes i només conec un, el Pogacar.
0: A Pogacar, si és que clar, és un dels més coneguts, com deia aquest nen, en Joaquim. Ara mateix acaba d'haver-hi una ovació enorme, així que deduïm que és perquè ha passat una d'aquestes estrelles del ciclisme.
2: Gent de totes les edats i amb moltes ganes en aquesta presentació d'equips, Anna. Una tarda, per això, un esdeveniment el que s'està produint ara aquí a la capital catalana, que podem dir que va més enllà del que és el ciclisme i l'esport, també, no?
0: Sí, perquè també hi ha hagut moltes actuacions musicals. Ha començat ha donat el tret de sortida, diguéssim, a la part més musical d'aquest acte, Sílvia Pérez Cruz, sí, que ha fet una actuació preciosa, la veritat, als peus de la Sagrada Família, amb un cos de ball que acompanyaven el seu ritme i era perfecte. I a més, a l'altra banda, al recinte modernista de Sant Pau, en aquell moment hi havia un espectacle casteller i aquí les pantalles de la Sagrada Família, que són les que he tingut l'oportunitat de veure, doncs anaven fent una superposició entre tots els espectacles i la veritat és que ha quedat una cosa molt maca. Després, això ha sigut com, diguéssim, més calmat, més líric. Després ha vingut moments més animats amb Doctor Prats i també l'actuació de l'IA Cali, perquè això, la festa del Tour, de la mateixa manera que el cap de setmana passat hi va haver concerts a la catedral i en altres punts per la festa del Tour, doncs avui n'hi ha hagut aquí als peus de la Sagrada Família. I vaja, ja sabem que el moment important, o com a mínim el més esperat pels amants del ciclisme, doncs arribarà dissabte.
2: Per tant, un Tour que ens tindrà amatents també pel que fa a la mobilitat. Ho haurem de seguir, Anna.
0: Sí, també, perquè aquí hi ha molts veïns també que han vingut perquè no els hi queda altre remei, perquè com que tot està tallat, tenen molt poques opcions per moure's més enllà. Llavors, també això pot generar, com sempre, queixes, sempre que hi ha una qüestió que interromp la mobilitat. Hi ha queixes, hi ha també, per exemple, avui la parada de Sagrada Família de l'Ela 2 del metro està tancada, està oberta la de l'Ela 5, això sí, per si algú necessita baixar. Ara, sapigueu que si baixeu aquí a Sagrada Família us trobareu moltíssima gent i potser serà bastant complicat moure's per aquí.
2: Doncs ens quedem amb aquesta informació de servei i la descripció del que està passant en aquesta presentació d'equips del Tour. Moltes gràcies, Anna. Bona tarda. Fins demà.
0: Gràcies, Lola. Fins demà.
2: Passen 3 minuts de 7:45 del vespre. Aquestes últimes setmanes s'han registrat talls de llum en diversos punts de Catalunya, especialment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Les causes d'aquests talls són l'augment de la demanda d'electricitat i les altes temperatures d'aquests dies. Així ho ha explicat Roberto Villafà Filà, l'investigador de la UPC, en una entrevista a La Ciutat. Ens en dona

0: més detalls, l'Eudald Sanz.
1: Aquestes últimes setmanes s'han detectat diversos talls de subministrament elèctric a Barcelona i a municipis de l'àrea metropolitana. La raó, segons ha explicat a la ciutat Roberto Villafàfila, investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Condicionaments de l'UPC, es troba en l'augment de la demanda per l'ús d'aires condicionats i ventiladors, que l'àrea metropolitana de Barcelona ha crescut més d'un 8,4%, segons Barcelona Energia. L'increment de les temperatures fa que la xarxa sobrescalfi més, un problema en entorns urbans perquè la xarxa pot trigar més a refredar-se.
2: Estem en l'entorn urbà. En l'entorn urbà tenim l'efecte ja de calor, fruit de l'escalfament global i dels materials que es fan servir a la ciutat, que el que fa és que impedeix que aquestes infraestructures es refredin com es feia tradicionalment.
1: Villafàfila assegura que els talls en el subministrament poden ser habituals a les zones on la infraestructura no pugui suportar l'augment de la demanda, però que en cap cas suposaria una apagada general de la xarxa elèctrica.
0: Gràcies, Eudald. Més coses. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha aconseguit recaptar més de 280.000 euros per ajudar les víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela. La campanya d'emergències es va activar fa una setmana i ha rebut el suport de desenes d'institucions i particulars. Ens ho explica la Irene Martín.
3: En només una setmana, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha aconseguit recaptar més de 280.000 euros per ajudar les víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela. La iniciativa ha comptat amb la participació de 23 locals catalans i d'un centenar de donacions ciutadanes. La campanya continua oberta amb l'objectiu d'incrementar els recursos destinats a l'emergència humanitària. Des de l'entitat insisteixen que les donacions econòmiques permeten oferir una resposta més ràpida i eficaç. També alerten que l'enviament de material pot dificultar la gestió de l'ajuda sobre el terreny. Paral·lelament, el fons manté un seguiment constant de la situació per identificar les necessitats més urgents. L'objectiu és impulsar actuacions tant d'emergència com de reconstrucció en les zones afectades.
0: Gràcies, Irene. I el Sindicat d'Infermeres SATSE Catalunya adverteix que els centres d'atenció primària de les zones costaneres afronten, com els estius passats, un gran augment en el nombre de persones a atendre sense rebre un reforç real a les plantilles. És una informació de Diego Fernández.
4: El sindicat alerta que l'increment en la població durant l'estiu, afegit a les vacances dels professionals i les contractacions addicionals insuficients, tenen una repercussió directa en la qualitat del servei. L'organització assegura que les suposades incorporacions vinculades al Pla Integral d'Urgències de Catalunya no es tradueixen en un augment real del personal perquè sovint es tracten de contractes eventuals anomenats com a reforços del pla. El SATSE insisteix que les plantilles ja estan prou tensionades durant la resta de l'any i que la pressió turística de l'estiu a les localitats de platja genera retards, sobrecàrrega i deteriorament de la qualitat del servei. Demanen al Departament de Salut una planificació estructural amb contractacions reals i suficients.
0: I d'altra banda, més coses. Hem de lamentar una nova mort per ofegament. Un home ha perdut la vida mentre es banyava a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
5: Es tracta d'un home de 74 anys que hauria quedat inconscient dins de l'aigua. Malgrat els esforços per reanimar-lo, l'home hauria entrat en una aturada cardiorrespiratòria i finalment ha perdut la vida.
0: I l'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i 7 mesos de presó un jove que es feia passar per una noia de 22 anys a les xarxes socials per captar menors i obtenir-ne material pornogràfic.
5: Els fets es remunten al 2021, quan va enganyar un adolescent de 14 anys simulant una relació sentimental i va aconseguir d'aquesta manera que li enviés fotografies i vídeos de contingut sexual. Després va contactar amb dos amics de la víctima, també menors d'edat, per intentar obtenir imatges íntimes. Tot i que s'enfrontava a gairebé 20 anys de presó, el tribunal li ha aplicat una rebaixa en detectar problemes de salut mental. Per això, haurà de seguir tractament psicològic, com també indemnitzar les víctimes amb 12.000 euros.
6: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
7: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
8: Medishore. ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.

Informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

Fem un cop d'ull a la informació cultural que ens deixa la jornada d'avui i, de fet, molt musical, hem de dir. Comencem amb clàssica. L'òpera, l'última òpera de Josep Verdi, Falstaff, torna al Gran Teatre del Liceu aquest mes de juliol.

0: Serà a partir del 9 de juliol i fins al dia 19. Es tracta d'una versió produïda per Lauren Pelli amb els barítons de Luca Salsi i Ambrogio Maestri al capdavant, que s'alternaran en el paper protagonista. També hi haurà altres grans noms, com la soprano Serena Sainz i Carolina López Moreno. Amb aquesta òpera, Josep Pons s'acomiada després de 15 anys com a director musical del Liceu, passant a ser-ne el director honorífic.
1: I canviem ara completament de terç. Amb clau de festivals, en tenim dos. D'una banda, el Festival Vida 2026, que obre avui una nova edició. Ho fa amb concerts d'Alcalá Norte, Ralphie Chu i Barry B.

dia d'en Cabanyes a Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del certamen que combina grans noms internacionals amb una forta presència catalana. Avui la tarda arrencarà amb els concerts de Maig, Triquei i Maria Jaume. El festival s'allargarà fins diumenge i entre els noms més destacats d'aquests propers dies hi ha Guitarrita de la Fuente, Depressió Sonora i, atenció, Amaya.

0: També hi destaca la presència catalana amb noms com Al·lèrgiques al Polen, Ferran Palau i la Lut Beng. Paral·lelament, els espais Vida Club i El Vaixell oferiran sessions d'electrònica amb Casius, Meritxell de Soto i Jung Prado, entre d'altres.
1: I acabem amb més música. Aquest vespre, de fet, en uns minuts, a partir de les 8, als jardins del Palau Robert de Barcelona acollant el concert d'Europa FM en el marc del Clotilde Fest. Hi actuaran Banda Neon, Siderland i DJ Bulma Beat. Yeah.

0: la tercera jornada d'aquest certamen de música que vol ser una celebració especial fonamentant el vincle amb el públic jove amb una aposta clara per artistes emergents i nous sons electrònics i pop. El coordinador d'Europa FM a Catalunya, Lluís Soler, ha explicat a la ciutat d'Onda Cero que l'edició del Clotilde d'enguany és especial, diu, per l'emissora, per la celebració dels seus 30 anys.
1: És aquesta experiència de viure un concert ben acompanyat, quan ets jove i que t'ho passes tan bé, i és fantàstic.
0: El Clotilde Fest enguany arriba a la seva 8a edició i està impulsat per la Direcció General de Difusió de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb l'Agència Catalana de la Joventut, Carnet Jove.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Avui tenim format reduït de brúixola, acabem en uns 17 minuts, al voltant de les 8, perquè després cedirem, ja ho dic.

0: Bé, a l'espai, a la brúixola, perdó, volíem dir al Ràdio Estàdio, perquè ens porti l'última actualització, estic nerviosa. Actualització del Mundial, eliminatòria d'Espanya. José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, a les 9. Sofi...
0: A les 9 al partit, a les 8 comença el Ràdio Estàdio.
1: Sofi Stadium de Los Angeles, l'estadi més car dels Estats Units.
0: Molt bé.
1: Un escenari on es celebraran els Jocs Olímpics, també el 2028. Perquè és Los Angeles, la ciutat que acollirà la cita olímpica. Tenim alineació, com et deia abans, als titulars. Repeteix Luis de la Fuente, l'11 que va golejar Arabia Saudí, és a dir, Unai Simón sota pals, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, línia defensiva, Pedri Rodríguez, doble pivot, Olmo, Lamín, Àlex Bain a mitges puntes i al davant la referència serà Mikel Oyarzabal. Mm-hmm. Guanyar o guanyar, si es vol entrar als vuitens de final, toca guanyar i suposo que a Luis de la Fuente i els seus homes hauran après dels ensurts que han patit seleccions, com per exemple la de Bèlgica, que anava perdent 0-2 a la segona meitat, i al final el temps d'afegit de la pròrroga capgirava el marcador i guanyava per 3-2 amb un penal anul·lat per Tielemans, o el problema que va tenir la selecció d'Anglaterra davant el Congo, que al final va guanyar amb dos gols i dues assistències, dos gols de Harry Kane amb dues assistències d'Anthony Gordon al fitxatge del Futbol Club Barcelona, capgirant el marcador del 2-1. Per tant, no hi ha rival petit, a més és una selecció europea, que se suposa que és de les potents, i de les que també se li duraria millor a una selecció espanyola que fins ara no ha acabat d'oferir la seva millor versió, a pesar d'aconseguir ficar-se com a primera de grup en els 700 de final.
0: Sí.
1: Més enllà del partit a la selecció espanyola, el Barça ja torna a l'1-1, a la regla del fair play financer. Què significa això? Que podrà gastar cada euro que pugui ingressar. I un tema molt important. Inscriure jugadors serà el problema de les darreres temporades. Tothom recordarà l'estiu de Dani Olmo i de Pau Víctor, que al final d'aquella manera van aconseguir ser inscrits. L'Espanyol té el primer fitxatge de la temporada 26-27. Es diu Àlex Calatrava, un barceloní, que signa amb el conjunt blanc i blau fins al 2031. El mitjapunta ja estarà a les ordres de Manolo González el proper dilluns. Què està passant ara a Barcelona? Que al costat de la seva família s'està presentant el Tour de França als equips que a partir del proper dissabte comencen la cursa gala a Barcelona, amb una etapa cronometrada també a Terres Catalanes, l'etapa del diumenge. I, com dic, ara mateix s'està celebrant davant la Sagrada Família la presentació de tots els equips que participaran en l'edició d'enguany de la Ronda Gala. I en bàsquet, el Futbol Club Barcelona anuncia dues sortides més a la seva secció de bàsquet. Nicolás Laprovitola i Yusuf Afol finalitzen contracte i no continuaran.
0: Perfecte, José. Doncs nosaltres no volem trepitjar el contingut de la brúixola del Ràdio Estàdio vostre, i però avui que no en teniu, parlarem, evidentment, ara d'un país que es diu Eritrea, però que ha tingut també la seva relació amb el Mundial, perquè no juguen al Mundial, perquè estan dins d'un règim dictatorial i hi havia aquesta por de que si marxessin, doncs demanessin asil els jugadors a altres territoris. En parlarem d'aquesta situació a partir d'un llibre que es diu Huir de Eritrea, de Fernando Lacasa, així que...
1: És que ha passat moltes vegades a Jocs Olímpics, sobretot a quan la URSS existia o quan existia el taló d'acer, als països de l'altre costat del taló tenien aquest problema en qualsevol esdeveniment esportiu on sortissin els seus esportistes. Cuba mateix ara no fa gaire, esportistes de Cuba que sortien del país i que es quedaven per exemple, a Espanya, no fa gaire.
0: Doncs continua passant. José Agustín Gómez, gràcies, bona tarda, que vagi molt bé.

0: Aquesta hora a la brúixola ens interessem per la història d'un país que per moltes persones és desconeguda. Es tracta d'Eritrea, un país situat al nord-est d'Àfrica i que limita amb el Sudan i Etiòpia, país del qual l'any 1993 es van independitzar. Durant aquests 30 anys d'independència, el país no ha celebrat eleccions i es manté un sistema de partit únic amb una forta repressió. Per saber-ne més, avui ens acompanya Fernando Lacasa, autor del llibre Huir d'Eritrea.
1: Més de 680.000 persones han fugit d'Eritrea, un país marcat pel servei militar indefinit.

0: de que someterse a un régimen de absoluta esclavitud o ser detenida y correr la suerte que le toque.
1: Doncs qui ho diria que el Mundial ens portaria a conèixer històries de països com és el cas d'Eritrea, està bé conèixer-los, difondre'n i això, saber en quina situació viuen persones sota aquesta dictadura d'aquest país africà. Fernando Lacasa, doctor en Ciències Polítiques i escriptor d'aquest UIR d'Eritrea. Moltes gràcies, molt bona tarda, buenas tardes.
0: Muchas gracias a vosotros, gracias.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Doncs ho deixem aquí, els deixem ara amb el Radio Estadio i el Mundial, aquest Espanya-Àustria, que vagi molt bé, fins demà.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.